0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: sudant.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tant amb...
1: La xarxa de comunicació local. Tradicionarius.
2: Punt i seguit.
3: Folk.
4: L'any 2005 es va publicar Les cançons de Mataró 1932-2005, un disc que donava mostra d'un treball de recerca dels anys 30. Reflecteix l'esforç i la cura en què treballava l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'àlbum és un projecte variat i atractiu, adreçat a tots els públics, molt lluny dels documents espessos per erudits. Hi va participar tot Mataró, de corals a grups de rock i de bandes de música a flabiolaires. Tradicionarius Punt i Seguit avui comença amb el Testament d'Amèlia, en versió dels Analgèsics i el Quartet de Sant Simó, veu acompanyada d'una insòlita i difícil combinació de flabiols i flautes de bec.

Un drama estripat fins al màxim que es canta damunt d'una de les melodies de més bellesa de la cançó tradicional catalana, El Testament d'Amèlia. Avui, Tradicionaris Punt i Seguit dedica un espai a les cançons de Mataró 1932-2005, un CD que es va publicar fent un gran esforç i no ha tingut la difusió ni el ressò que mereix. Ens el va recomanar Liliana Tomàs, la neta del mestre Joan Tomàs, i ens el va aconseguir Dani Álvarez del grup La Coixinera. És un recull de cançons tradicionals catalanes del Maresme cantades per diversos grups i solistes.

0: Sí?
1: Jaume, aquest programa, Punt i a part, quan el fan?
0: Punt i seguit. És Punt i seguit. I l'estan fent ara, ara mateix. Engega la ràdio.
1: Però a quina emissora?
0: La que tinguis més a prop. Corre, abans que s'acabi.
1: Mil gràcies, Jaume.
0: Punt i seguit. No te'l perdis.

el llogater aprofitat, interpretat per la coral La Nota, acompanyada per instruments de vent de l'agrupació musical del Maresme. Una cançó poc coneguda, d'un marit a qui un llogater li posa banyes. El disc que avui escoltem és la reproposta pel segle XXI d'uns materials centenaris recollits als anys 1932 i 1933 pel mestre Tomàs i Esteve Albert, per compte de l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'any 2021 va ser dedicat al mestre Joan Tomàs i el 2022 a l'obra del cançoner popular de Catalunya. Per tant, el disc està molt vigent. Abans del llogater aprofitat, havíem escoltat Don Lluís de Montalbà, un drama interpretat pel tenor Josep Fadó i el cello i mandola d'en Rafael Sala. Continuem amb un clàssic del nostre cançoner, La Sileta, un argument en picardia que ens serveixen a ritme de rumba catalana en Rafaelito Salazar i els seus Paté de Ron. Cançons de Mataró recollides als anys 30 i versionades al segle XXI, avui al Tradicionarius Punt i Seguit.

Banda de música i coral per la cançó Una visita a Sant Mus. La banda de l'agrupació musical del Maresme i la coral La Nota. Una cançó de plec per Caramelles i festiva, arranjada per Ivo Uller en aquest disc Les cançons de Mataró que avui escoltem. Ara un tema pacifista titulat Don Joan i Don Ramon, les 29 llançades, on un fill recrimina a la mare que l'hagi fet anar a la guerra. La versió és del grup Relc i Primavera per la Pau.

Genís Maiola, un veterà de la cançó catalana, conjuntament amb Magda Huguet i grup, recreaven pel segle XXI una cançó recollida als anys 30 pel mestre Tomàs a Mataró. Les transformacions, de la que s'han fet tantes variants a casa nostra i arreu des del temps dels clàssics grecs. L'Hereu Riera és un clàssic de la cançó tradicional catalana que el grup La Coixinera d'en Dani Álvarez en fa una versió amb so contundent del segle XXI. Un altre drama que apassionava per la seva truculència.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Felicitat Gasa Nadal.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
0: 39.297.

0: És que té amagats a casa seva. Després de passar 5 mesos per diverses presons franceses i 5 dies de viatge infernal en un comboi de bestiar, arriba a Ravensbrück, com ens explica el Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
1: Va arribar a Ravensbrück el 18 de maig de 1944, com tots els presoners que entraven en un camp de concentració perdien la seva identitat, eren deshumanitzats, va rebre el número 39.297. Va ser ubicada a la barraca número 15 i posteriorment, com tantes deportades, doncs va ser enviada a treballar en aquests comandos de treball per contribuir a la indústria de guerra a Alemanya.
2: A Ravensbrück, les dones són destruïdes físicament i emocional des del moment d'entrada. Se'ls desposseix de la seva identitat, convertides en números i sotmeses a condicions infrahumanes. Viuen amuntegades en barracons, pateixen fam, fred i malalties, i les fan treballar com a esclaves sota el constant abús de les guardianes, les aufsegerinen, de qui us parlarem en un altre podcast. És la deshumanització absoluta, com explica la mateixa Felicitat Casa.
3: En ese mismo campo he visto yo también una periodista. Allí, después de las alambradas, que era tan grande, aquello era un campo grandísimo, grandísimo, el campo de Belsen, enorme. Había un montón todavía de cadáveres que habían quedado, quedaron muchos, porque cuando llegaron los aliados, pues no habían podido terminar, no habían tenido tiempo. Esa chica, una chica que estaba sentada encima de los cadáveres, igual que eran como un montón de leños, igual que un montón de leña, ¿eh?, de troncos, ahí estaba sentada, se conoce que estaba haciendo un reportaje.
0: El sistema concentracionari nazi estableix una xarxa extensa i implacable de camps amb diferents funcions. Camps de trànsit, com el de Drancy a París per a la deportació massiva, camps de presoners de guerra, camps d'extermini, com el de Treblinka o Auschwitz, destinats a la mort sistemàtica de milions de persones, i camps de treball forçós. També hi trobem els comandos, que són un petit camp de concentració que depèn d'un de principal, o bé escamots de persones deportades que treballen en l'exterior d'un camp en fàbriques o en la construcció d'infraestructures.
2: El 1939 es construeix Ravensbrück, un camp de treball esclau exclusiu per a dones. Una singularitat dins del sistema nazi que subministrava mà d'obra esclava per a més d'una cinquantena de comandos de treball annexos, com en recorda la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones.
4: Ravensbrück està dissenyat específicament per elles, perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina, perquè hi havia tasques en aquells moments que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens.
0: Moltes deportades romanien poc temps a Ravensbrück perquè les enviaven a treballar en aquests comandos externs, a fàbriques d'empreses com AEG, Henkel, Mercedes-Benz, BMW, Skoda o Continental AG. Només són alguna de les empreses que van treure profit econòmic de la mà d'obra esclava de les deportades pels nazis. Moltes altres es van enriquir en aquest període col·laborant amb l'estructura del nacionalsocialisme, com ara Hugo Boss, Allianz, la Fanta de la Coca-Cola, Bayer, BASF o la Volkswagen. Altres companyies van decidir utilitzar directament la mà d'obra esclava dins del camp perquè era més rendible. No havien de traslladar les dones a treballar.
2: Així ho fa la Texlet, que era una empresa d'aprofitament de teixits i cuir propietat de la mateixa SS. Les dones confeccionaven metres i metres de tela de ratlles i per als uniformes militars. També la Siemens. La fàbrica que la Siemens estableix a Ravensbrück, les dones deportades produïen interruptors, micròfons, telèfons i altres components per a la indústria bèl·lica alemanya fins a l'extenuació. Aquest treball esclau, a més d'explotar-les fins al límit físic, formava part de la brutal política nazi de deshumanització i mort lenta de les dones i dels seus fills i filles.
4: Els nens que van entrar al camp, sí, com qualsevol altre, diem-ne, target, anem a parlar d'aquesta, ja d'aquesta manera tan freda i tan bèstia, com qualsevol altre target de població concentracionària, si els podien utilitzar, doncs els utilitzaven. Els nens, per les seves manetes petites, com he dit, podien ser molt bons treballadors amb determinades manipulacions, més que de munició, sobretot aquests petits instrumentals elèctrics de l'aviació, etc. Si no, si era una boca més que alimentar i que, a més, no tenien la fortalesa d'altres tasques, Aquells nens morien irrevisiblement. De gana, de fred, de malaltia, és evident que no feien res per salvar cap nen malalt. Inclús episodis de nens que són maltractats o estavellats contra una paret, perquè això era una manera també de castigar. No és que específicament anessin a matar nens, és que senzillament els deixaven morir perquè no els interessaven per res, però si podien, que això ja era un gran dany per a aquelles dones. Evidentment, per l'home, que potser, pel pare, que potser estava en un altre camp de concentració, quan ho va saber també era un gran càstig. Però és que la mare ho estava vivint en directe. Però, a més, de vegades encara hi havia un càstig més afegit, que era castigar la dona fent mal en aquella criatura.
0: La Montserrat Armengou recull al documental L'Infern de les Dones el testimoni de la Charlotte Kroll, una deportada a qui li toca treballar a la fàbrica d'armament de la Siemens al camp.
5: Pel sol fet de llegir el nom de Siemens, encara se'm regira tot per dintre. Els grans teníem els dits massa gruixuts i segons què no ho podíem fer. Llavors ho feien els nens. Lògicament, aquella canalla no podia entendre el que feia ni per què ho feia. I, a més, de tant en tant rebien una bona bufetada. Eren nens petits que haurien hagut d'estar jugant en comptes que la Siemens els explotés. Com es pot comprar res de les Siemens?
2: Fent gala del cinisme més pervers, a l'entrada dels camps de concentració es llegeix el lema Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
0: A partir del 44, per les necessitats de la indústria de guerra, aproximadament el 70% de les dones que entren a Ravensbrück són qualificades com a aptes per treballar pel Reich i són enviades a treballar als comandos exteriors.
2: La Felicitat fa màscares de gas al camp satèl·lit de Hannover-Limmer.
1: En aquell moment, doncs, les necessitats, la guerra estava al final, els alemanys eren conscients de que podien estar perdent la guerra i van intensificar moltíssim la producció de material de guerra i la utilització de presoners, i en el cas presoneres, com a mà d'obra. La Felicitat va ser una d'aquestes presoneres que va ser obligada al treball forçat i amb altres 1.000 dones va treballar en una cadena de muntatge per l'empresa Continental que fabricava màscares de gas.
2: La Felicitat i fins a 1.000 dones més fabriquen màscares per protegir la població civil alemanya en cas d'atacs amb gasos. En aquest comando coincideix amb la lleidatana Maria Maranges i la seva germana Pepita, les germanes Maranges.
1: A través d'algunes memòries, alguns escrits d'algunes de les companyes de deportació hem pogut esbrinar alguna dada sobre la personalitat i el caràcter de la Felicitat Gassa. Una de les germanes seretanes nascudes a la comarca de la Cerdanya, les germanes Maranges, posteriorment a seu alliberament, van escriure un petit relat sobre la seva deportació a la Neus Català.
0: La periodista Anna Canyi ens llegeix el fragment.
6: Aquesta noia era d'una energia invencible. Durant el nostre martiri infonia confiança i fermesa. La seva seguretat en la victòria del bé sobre el mal, que els exèrcits aliats guanyarien a la bèstia nazi, influïren en el nostre esperit i ens agafava a les mínimes possibilitats de resistir i guanyar.
0: Segons el testimoni de les germanes Maranges, es fa evident que la Felicitat no era només el nom propi de la Feli. Amb una energia invencible, encomana optimisme i esperança a les seves companyes, l'espurna de la supervivència. Sobreviure és un acte de resistència.
2: I encara hauran de resistir molt més. La Felicitat i les 1.000 dones que formen part del comando de treball de Hannover-Limmer són obligades a marxar a peu fins a un tercer camp, el de Bergen-Belsen. El trajecte que fan sense menjar és de més de 60 quilòmetres. Ella ho recorda així.
3: Nosotros nos llevaron desde Hannover, que trabajábamos en comando de trabajo, a Belsen, a pie, naturalmente, como hacía, en columnas, 3 días, 3 noches durmiendo en la arena, donde nos encontrábamos, que se hacía de noche, allí nos aparcaban y a dormir encima, en el suelo. Por el camino venían otras columnas, nos cruzábamos con algunas otras columnas de hombres, que nos conducían a otro campo. Eso lo he visto yo, cuando los había que no podían andar, ya no podían más, como nosotras también. Y a los que ya no podían andar más, había los capós con un palo así de largo, a palos para que caminaran. Y cuando alguno no podía andar más, pues se quedaba tumbado en el suelo. Y venían los alemanes atrás, Y con la pistola los acababan en mitad del camino y se quedaban. Eso, claro, eso lo hemos visto. Y nosotros también habíamos tenido un poco de cansancio, de agotamiento de eso, ¿sí? Y claro, eso nos pasó. Esa misma chica, la Mónica, pero que no sé cómo se llamaba, no es Mónica, pero no sé, otra cosa. Bueno, pues esa misma chica ya no podía más. Dijo, ella dijo, déjame, yo me es igual, ya no puedo andar. Ya no puedo andar más, me es igual que me maten. Y yo digo, por la mujer, ¿no? Y la cogimos, yo la cogí por un brazo y le dije a otra chica, María, cógela porque así a ver si... Mientras tanto se le pasó y llegamos a Belzén. Claro que al llegar a Belzén era un campo de exterminación, ya lo vimos enseguida, porque al ver aquellas chimeneas que eran del fur crematoire, ja lo vimos.
0: 62 quilòmetres a peu i sense menjar. La Felicitat, amb la seva energia invencible, fa el cor fort per tirar endavant ella i, a més, ajudar les companyes més afeblides, salvant la vida de la Monique.
1: També de portada catalana, implicada a la resistència a la zona de Perpinyà, coneguda com Mònica Gené, Monique Gené, casada amb un lleidatà, però que va estar implicada a la resistència a la zona de Perpinyà i van coincidir en aquest comando en el qual treballaven mil dones.
2: La Felicitat aconsegueix que la Monique arribi viva a Belsen.
0: Durant els darrers mesos de la guerra, Bergen-Belsen es va convertir en un camp de mort i envien presoners i presoneres d'altres camps de concentració que estaven malalts o que ja no servien per treballar i milers de supervivents de les marxes de la mort. El camp d'extermini de Bergen-Belsen ha quedat com un símbol dels horrors de l'Holocaust.
2: Un cop dins de Belsen, la Felicitat com la Monique formen part del grup de dones que rebel·len davant l'exigència dels nazis d'arrossegar els cadàvers de les seves camarades a una fossa comuna. Aquest moment el narren tant la Felicitat com la Monique Gené en els testimonis que va recollir la Neus Català. Escoltem la Monique Gené amb la veu de la periodista Maria Lara.
7: Cuando vieron que los aliados iban a entrar, nos exigieron que sacáramos aquella montaña de cadáveres y que los lanzáramos a una zanja para que los aliados no los pudieran ver. Entonces hicimos una protesta general y nos negamos rotundamente a hacer eso. Una amiga mía, de hecho, intentó coger uno de estos cadáveres y se quedó con un brazo en la mano de lo descompuestos que llegaban a estar. Se produjo un acto de rebelión enorme. Fue entonces cuando entraron los aliados. Exactamente el 15 de abril a la 1 de la tarde, nosotras fuimos liberadas.
0: Més de 50.000 persones moren a Bergen-Belsen. Només en els primers mesos de 1945, abans de l'alliberament, 35.000 presoners i presoneres hi perden la vida. L'amuntegament de persones, la manca d'aliments i la nula higiene causen epidèmies de tifus, disenteria i tuberculosi. Recuperem de nou la veu de la Felicitat Gasa. ¿Cómo explica el liberamiento al campo de Bergen-Belsen?
3: Cuando lo liberaron el campo, los primeros que evacuaron fueron las que estaban enfermas, las que tenían mucha fiebre, que tenían el tifus. Estábamos todas juntas, ¿eh? Pero yo he visto a una mujer. Eso también es una cosa que te queda clavada. Y se quería que la llevaran enseguida. Y salió afuera, desnuda completamente, desnuda. Yo nunca he visto, jamás en mi vida, he visto un esqueleto andando. La impresión que produce, ¿eh? Un verdadero esqueleto, ¿eh? Porque eso no era más que los huesos. Claro, en general era eso. Pero esa mujer se tenía de pie fuera, cerca de la ambulancia, porque quería que la llevaran. Pero mira, te hacía un efecto. Cuando la veías andar, esta articulación de la cadera, que parecía dos bielas de una máquina, cuando se mueve a sí mismo, una impresión exactamente un esqueleto.
0: Quan el 15 d'abril de 1945 l'11a Divisió Armada del Regne Unit entra al camp, descobreix 60.000 presoners i presoneres malaltes i mig mortes de fam i piles de cadàvers sense enterrar.
2: La Felicitat Gasa Nadal sobreviu i és repatriada a França.
1: Va tornar a França dos dies després, el dia 17 de maig, en un camió, i la van portar a París. I com tants i tants deportats, tant homes com dones, va passar per l'hotel Lutetia de París, on se'ls feia una revisió mèdica per comprovar l'estat físic, moral, psicològic que duien després d'aquesta terrible experiència patida a la presó i a la deportació.
2: Va tornar a viure a la zona de Bordeus i va continuar militant al Partit Comunista Francès. No abandona l'activisme polític, tot i el nou context de la Guerra Freda.
8: La Felicitat va continuar vivint a la regió francesa de la Gironda, però va poder viatjar en ocasions a Espanya per visitar la seva família, tot i que en tot moment va estar vigilada per la policia.
0: L'any 1952 li és atorgat el títol de deportada resistent i el títol de membre de les forces franceses de combat. A més, el govern francès els atorga una pensió i assistència mèdica.
1: Hi ha un informe mèdic d'una revisió que li van realitzar l'any 1953 on s'indica que el seu estat físic general és molt deficient, que havia patit moltes seqüeles de la seva estada als camps nazis i que tenia el cor molt cansat.
2: Un cor que, tot i el patiment que li van infligir, continua bategant sense abandonar els seus ideals fins als 95 anys. Escoltem la mateixa Felicitat Gasa.
3: No tenien de comer demasiado, porque claro, nos daban la comida de la tropa, pero nos hizo mucho daño. Yo, desde luego, hasta allí aguanté. Aguanté moralmente, aguanté bien. Ahora entonces ya no. Si no, ves, esta también la solidaridad de las camaradas. Si las camaradas no me habrían relevado, yo allí me quedo. Ya entonces ya había perdido todo, ya no tenía más resistencia. Ya decía, marcharos, dejadme, marcharos vosotros, dejadme a mí, yo no puedo más. Porque allí, pues todo, diarrea y vómitos y diarrea, pues ya no tenías una solución. Porque ni comimos patatas crudas con tierra. Tenéis tanta hambre. Y nosotros habíamos visto dónde ponían las patatas los alemanes, las ponían en sillones dentro de la tierra. La habíamos visto desde lejos.
9: Paja, primero paja y después...
3: La habíamos visto desde lejos. Y al liberarnos, al abrir el campo, pues nosotros tiramos a las patatas enseguida y las cogimos todas las que pudimos. No era muy fácil porque la tierra estaba helada. Pero no importa. Y las que podíamos sacar, uno, dos o tres, pero cocer, no teníamos nada para cocerlas, pero ni tiempo tampoco, porque tenías tanta hambre. Pues las comíamos así, crudas y con la piel y la tierra.
1: La Felicitat va morir l'any 2000, 95 anys, prop de Bordeus, a Langon.
0: És la història d'una dona que, exiliada, decideix lluitar per combatre l'invasor nazi i sobreviu a l'infern. Sobreviure. Com un acte de resistència.
1: Però hi ha moltes, moltes històries de catalans, de pirinencs, que van estar a la resistència i que van ajudar a alliberar, no París, no Tolosa, però sí ciutats mitjanes i petites, que fins i tot tenen carrers al seu nom, perquè van ser les persones que van expulsar els nazis i els col·laboracionistes de la ciutat. I aquí no en sabem res.
10: Nom.
6: Felicitat Gasa Nadal.
10: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
6: 14 de maig de 1945.
10: Situació.
6: Alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquests podcasts hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Felicitat Gasa Nadal, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. A més, hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: També hi han participat la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones. I també hem escoltat el testimoni de la Charlotte Kroll, cedit per TV3.
1: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Hostafrancs, de la Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón i els Bucs d'Assaig El Mercat de Lleida.
2: Heu escoltat les veus de Maite Oger, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, amb Abel Porró i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Innovació.
7: Hola, sóc la Cristina Mur, directora de Cugat Mèdia i Ràdio Sant Cugat.
8: I jo sóc el Joan Miquel Fernández, director estratègic de Cugat Mèdia.
7: Joan Mi, a Cugat Mèdia vam ser una mica pioners obrint nous canals de comunicació amb l'audiència més enllà de l'antena, no?
8: Doncs sí, vam ser dels primers que vam tenir domini web. Primer penjaven allò de la graella per veure què fèiem cada dia, després va aparèixer l'streaming, després la web dinàmica en notícies i vam anar creixent. Coses importants que hem fet, per exemple, tu havies tingut una PDA o algun tipus de dispositiu anterior als mòbils actuals? Doncs hi havia gent que sí que en teníem i nosaltres vam fer una versió web per a aquestes agendes. Aquella tecnologia després es va aprofitar pels primers telèfons intel·ligents i l'any 2008, quan ja vam incorporar el vídeo allò seriosament, va ser un d'aquells salts qualitatius per explicar una mica el que fem nosaltres, que és explicar al ciutadà què passa a la ciutat.
7: Jo quan vaig entrar, les xarxes socials eren anecdòtiques, un acompanyament, però avui dia és una eina absolutament imprescindible. De fet, ens ajuden a connectar amb públics que potser no ens escolten des de l'antena, però que sí que estan a les xarxes socials. També és veritat que ens han obligat a dominar el vídeo, per exemple, o altres maneres de comunicar. I que ens obliguen a treballar en un temps rècord, perquè l'audiència avui vol saber què passa en temps real.
8: Això és una mica el que passava amb la ràdio abans, no? Que la ràdio era immediata i ara ho tenim amb les xarxes. S'han convertit en primers altaveus per dir les coses, informar les coses.
7: Tenim un cas molt entrenat, com és el WhatsApp, que vam posar en marxa fa uns anys. En què consisteix, Joan Mi?
8: És la pregunta clau que ens fan, jo crec, que la resta d'emissores i molts mitjans. Nosaltres hem invertit i invertim, jo crec, que temps i esforços en tenir aquest canal alimentat d'informació. Cugat Mèdia, com altres mitjans, el que fem al matí i al vespre és enviar una notificació amb les últimes notícies, recomanacions a l'infopodcast per tenir aquesta comunicació directa, de vegades inclús bidireccional, que vam posar en marxa fa uns anys perquè vèiem el WhatsApp una eina imprescindible per comunicar-se i, per tant, nosaltres hi havíem de ser.
7: Aquí, quan has dit bidireccional, és la clau, també. És una eina per nosaltres per comunicar-nos amb l'audiència i que ens expliquin coses que nosaltres potser ens perdem de la ciutat.
8: El tema de la IA, que també ens treu la son, ens ha canviat tot. També aquí marquem un posicionament, però nosaltres ja hem començat a desenvolupar aquestes eines, no?
7: Sí, jo tenia molt clar que havíem d'aprofitar les oportunitats que ofereix la IA i per això de seguida vam desenvolupar una eina pròpia per fer transcripció i subtitulació automatitzada. La meva obsessió era agilitzar processos pesats, però també tenia molt clar que la veu i el criteri sempre seran humans. Nosaltres no estem delegant ni mai delegarem el criteri editorial.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: El dol i la necessitat natural de superar les pèrdues significatives.
10: El dol és una resposta natural a la pèrdua de persones significatives a les nostres vides. És un procés emocional que implica diverses etapes, com la negació, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació. Cada persona viu el dol de manera diferent i no hi ha un camí correcte o incorrecte per superar-lo. És important permetre's sentir el dolor, buscar suport emocional i donar-se el temps necessari per sanar. Les activitats commemoratives i rituals poden ajudar a processar la pèrdua i trobar un nou sentit de normalitat.
6: Salut activa.
11: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: El dol és un procés principalment natural, necessari i té una funció adaptativa davant de la pèrdua d'algú que ens és, no, que ha sigut significatiu. El dol, quan parlem d'etapes, sí que està molt ben, no? Ens orienta molt pels moments que pot passar la persona, però en realitat no hi ha una qüestió de temps. Hi ha persones que necessiten tota la vida, necessitaran, i no és cert que el primer any és el més difícil i després es va suavitzant, sinó que just a vegades és a l'inrevés, no? Quan més temps passa, més malament em sento, més s'agudinza la meva pena, perquè més conscient soc de que aquella persona no tornarà mai més. Per tant, respectem els temps de cadascú en aquest procés, no? Més subjectiu, més individual de sentiment de la pèrdua, perquè hi ha moltes variables en aquí. Hi ha des de quin tipus de vincles mantenir amb la persona perduda, les circumstàncies de la pròpia mort. No és el mateix una mort anunciada que, no, que més o menys es pot preveure a través d'una malaltia, aquella mort sobtada per accident de trànsit, per accident vascular, o més tràgics encara quan hi ha hagut un assassinat, un suïcidi. El dol necessita el seu temps, el dol necessita poder-lo expressar, poder-lo compartir amb les persones. Hi ha molts canvis emocionals, però principalment l'emoció que defineix un dol és la tristesa. I la tristesa és una de les emocions més normals i naturals també, i que necessitem, doncs, plorar-ho, expressar-ho, trobar-ho a faltar. Això ens ajudarà, doncs, finalment a arribar a aquest punt d'acceptació de la pèrdua i de conviure amb aquest buit.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
4: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí. Divendres 28 de novembre, últim divendres d'aquest mes. Comencem aquesta nova edició en la que complirem amb les vostres peticions i dedicatòries. Escoltarem sardanes d'estils ben diferents. Trepitjarem terres de la Catalunya Nord, musicalment parlant. Escoltarem la salutació d'alguns dels nostres compositors i, com sempre, donarem veu a la composició en femení. Per tot plegat, esperem que aquesta hora us sigui un entreteniment.

Un entreteniment pel que fa al nostre programa, però també per la sardana que acabem d'escoltar i que porta aquest nom. És una composició inclosa en el CD El Mil·lenari de Mollet, de l'any 1996, amb la Cobla Mediterrània, sota la direcció d'en Jesús Ventura. L'autor d'aquesta sardana és el mestre molletà Josep Solà i Sánchez.

0: d'en Domènec Moner i Basart escoltàvem Amorosa companya. És una sardana del 1968 enregistrada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
1: La principal de la Bisbal és la cobla que escoltarem a continuació, interpretant la sardana La font del món perdut. És de l'any 1959, el seu autor en Jaume Bonaterra i Dabau. I serà per acomplir amb la petició que ens ha fet l'amiga Mercè Bastida, que vol dedicar-la a tot Mollet, a les seves amigues, a nosaltres i a tota la gent que li agrada la sardana.

0: Escoltàvem l'Enric i la Lola. La seva autora és l'Elvira Guasch i Font, nascuda a Santa Coloma de Farners l'any 1906. Va ser mestra, cantant, compositora i també va actuar com a soprano en diversos concerts. Va morir l'any 1990 a Sant Andreu de la Barca. La cobla era La ciutat de Girona.
1: I per acabar aquesta primera part, gaudirem d'una de les tres sardanes escollides i que fan referència, bé pel seu nom, pel seu autor o per les dues coses, a la Catalunya Nord. Del compositor de Perpinyà, en Max Avari Macú, Palaldà de Festa, població de la comarca del Vallespí. És del 1994. Som-hi amb la principal de la Bisbal. Després d'escoltar-la, no marxeu, perquè ens queda molt més a la segona part.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic. Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina, tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
7: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes. Tornem a estar en antena i, tal com es diu, la següent sardana, allà on volem ser. El seu autor és en Ferran Carballedo i Enric, la va estrenar l'any 2016 i la gaudirem interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
3: Hola a tothom, sóc Ferran Carballedo, saludo a Ràdio Mollet i agraït per programar una sardana.

0: Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I a continuació...
1: Recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
0: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com. Tot seguit, una sardana d'en Joan Jordi Baumal i Sampons, amb el qual aquest diumenge passat vam tenir el goig de ballar a Sabadell. Estrenada l'any 1980 a Mollet, porta per nom Els dos Andreus. L'amiga Montserrat Oliveres ens la demana en memòria del seu pare, l'Andreu de Mollet, i del seu fill Andreu, ja que aquest proper diumenge, 30 de novembre, se celebra aquest sant.
2: Hola, amics sardanistes de Mollet i els que no siguin sardanistes i ens escoltin. Sóc en Joan Jordi Beumala, de Sabadell, i bueno, volia saludar-vos a tots. Espero que les sardanes meves us agradin. Una abraçada a tothom i fins aviat.

0: Montserrat, tal com volies, els dos Andreus, d'en Joan Jordi Baumala i Sampons, amb la Cobla Orquestra Salvatana.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Diumenge, 30 de novembre. El cinquè aplec, Diada de Tardor, de Rubí, a 11:15 a la plaça del Doctor Guardiet, amb les cobles La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. Ballada Castelldefels, a 11:00 a la plaça de l'Església, amb la Cobla Mediterrània. Ballada a l'Hospitalet de Llobregat, a 11:45 a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Ballada a Montcada i Reixac, a 12:00 al Gran Casino de Santa Maria de Montcada, amb la Nova Vallès. Ballada a les Franqueses del Vallès, a 12:45 a les antigues escoles de Llerona, amb la Cobla Moreneta. Concert a Montcada i Reixac, a 6:00 de la tarda, al Gran Casino de Santa Maria de Montcada, amb la Juvenívola de Sabadell. Concert a Alella, també a 6:00, a l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella, amb la Principal del Llobregat. A 7:15, concert a Rubí, al Teatre Municipal La Sala, amb la Ciutat de Girona.
0: Si recordeu, a la primera part us dèiem que havíem escollit tres sardanes que fan referència a la Catalunya Nord. Una d'elles, concretament Palaldà de Festa, ja l'hem escoltat abans de la mitja part. Anem a gaudir de la segona. És el boter de Banyols, del compositor de la Catalunya Nord, Leimí Candil i Rocafort. Aquesta sardana de l'any 1990 ha estat l'escollida per a que l'amiga Maria Company feliciti el seu net Ramon perquè fa anys, també per l'aniversari de la Mercè Bastida, el de l'Emma Balea, la qual ens diu que t'agraeix la dedicatòria, Maria, i per a les teves amigues. Escoltem la Principal de la Bisbal.

0: El boter de Banyuls, de l'Eimí Candil i Rocafort, amb la principal de la Bisbal.
1: Acabem l'Espai Sardana d'aquest 28 de novembre, últim divendres del mes, i ho fem amb la tercera sardana que ens continua portant per la Catalunya Nord. És d'en Jordi Vilaró i Serradell, compositor i intèrpret de tiple de la copla que ens l'oferirà i que es va estrenar l'any 2000 a l'aplec de la població de l'Alta Cerdanya, Oceja. Som-hi, doncs, amb Oceja a plec 2000 i l'interpretació de la copla Montgrins.
2: Salutacions a Ràdio Mollet, esperant que us agradi la sardana. Jordi Vilaró.

0: Era la Copla Montgrins amb Osseja Plec 2000, del seu intèrpret de tible, en Jordi Vilaró i Serradell. Ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent aquí mateix i a la mateixa hora, en el primer cap de setmana de desembre. Passeu una plàcida i feliç setmana. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papaseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papaseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta que en sap i vesteix a xuplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada i els capitells i els sòcols i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem una poetessa local, no ben bé, no exactament d'aquí. Es diu Carme López Arias i va néixer a Tarragona, però ella mateixa diu que té sang de Barcelona, de Sant Antolí, de Tales i de Santa Cruz de Palma. És diplomada en graduat social i col·labora amb moltes associacions literàries. Ha publicat és coautora d'alguns llibres i, a més, com a poemaris, n'ha publicat quatre, com, per exemple, Versant en femení o El Boulevard Insomni. Avui tenim en les mans un llibre que no és un poemari d'ella soles, és un poemari col·lectiu. Ja vam fer un altre dels poetes dies enrere, fa unes setmanes. El llibre es diu Transversos. I aquest és, com dic, és el segon poeta d'aquest llibre que fem. Començarem per un poema que porta per títol Soc dona. Mil cops més forta, si en la feblesa en voleu. Tan rebel com immortal la causa. Cap amor doblega i tot amor referma. Alço el cap. Ulls són cel, en mirada neta. Soc dona. La vida és en mi.

Dones. Eren dones magnífiques, les que volaven sense vent, les que miraven fit a fit, sense enlluernar-se, les que, en la imatge, es perfilaven sense crosses ni estrafolaris guarniments, les que donaven la mà sense orgulls ni pors, tret, potser, després el descensís. Eren les dones apassionades. El seu lema, el desig de sentir amb els mots per bandera i un mocador al pit. Eren d'aigua i foc, de lluna i sol, amb pors, sí, amb olor de terra i flor. No cal l'arbre que només vol ser ombra i prou.

sense xarot. Escric sense xarot a cada pas que faig, com qui cerca descriure un instant que no tornarà. Copso que no he de ser-hi, encara que sembli que he d'estar en la falsedat de la imatge, que se'm retorna. Vine, diu l'univers, davant tothom, mentre a la rereguarda hi ha un punt negre amb un no darrere d'un somriure de jòquer. L'aposta ha pujat al límit i jo, valenta, em retiro a la meva victòria.

La revolta. Hi ha un procés íntim de revolta en recuperar el jo perdut, en la voràgina dels fets que t'han devorat. És la batalla que hauràs d'emprendre amb contundent exigència per no defallir. Abans, hauràs de recuperar l'autoestima per estimar-te encara més i omplir-te de tu, per retroalimentar-te i no menester res forar. Ets en tu i en tu hi ets, en aquest estat intrínsec. És quan l'univers t'escolta i tu el sents, des de l'enlleugeresa de l'ànima com alça el vol.

En el poema següent surt la paraula sems, que vol dir sec. Escric. I és en aquest full blanc, on no hi vull posar res, que escric. Millor hauria estat deixar-lo en blanc, o potser estripar-ho tot, com d'entubi, i tornar al no res. Aquest full en blanc escup mots que ja no vull, com a sagetes enmetzinades a mort certa. Com tots els petons no donats, com el tacte de galta a mà que crema, com els mots sems cercant gotims de rosada, d'una albada freda, en cada vers, un record a la tinta vessada al poema, de cor a mà, de mà a cor, tacant el llenç uterí de tant desig de vida, gestat amorosidament sense part. Escric per donar a llum, endinsada en la tenebra del dubte existencial, cercant la veritat esvaïdora dels monstres, devoradors de certeses que m'ensorren.

No és l'hora. No és l'hora, no encara, de perdre el senderi ni de clocar els ulls per rendició. Hi ha un ventet que m'empeny i s'ha fet huracà, mantenint-me dreta, obligant el pes d'aquest repte que se'm faci lleuger uns dies més. El cor em demana afluixar la cuirassa i el sanglot a la gola prega l'esclat, alliberant el bram punyent parit en silenci. La llevadora argentada és l'hereva del mar revoltat en aquesta foscor que, plena de llum, sap dels versos on mai ningú ens trobarà.

Som misteri. Per tota la poesia que vam callar, perquè ningú ens la pogués prendre, salvaguardant que tanta estima no fos font d'enveges, prou bé vam assolir-lo. Encara som misteri en el vers que no s'ha dit.

Explica'm com n'és el moment, el tast, el fet d'omplir el forat amb regust d'altres noms. Sentir la glòria fabricada a cops deixada amb guant blanc per brillar amb la llum furtada. Lluir apagant els fanals a pedrades. Quina mena de mèrit té? Danso sota l'aixopluc dels astres que ningú em pot prendre i la llum, inaccessible, la porto al de dins.

un temps malentès. I ara que et perdo, vida, m'encoratja la salvassada al límit d'un suïcidi pactat. Em recargolo davant la soga i trenco el relat que no vull apamant instants de glòria, afermant el pas a terra. Respiro, miro i em sé en tot allò que sóc, albirant un horitzó fatídic que enderrocaré. I brollaran les flors entre els versos muts que vestiré amb veu i lletra, amb el just encís d'un temps malentès.

Ara sentirem el començament de la sinfonia de Jan Sibelius, que porta per títol Finlàndia. És una sinfonia que en el seu moment va ajudar molt al país de Finlàndia a consolidar-se com a nació. La sentirem tocada per la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Carme López Arias del llibre Transversos. Llegim ara un poema que porta per títol La síndrome d'Estocolm. Revisc cadascun dels somriures, atrapat, hoste de la imatge agosarada que miro amb la síndrome d'Estocolm. Prova fefaent de l'oblit no assumit, de la incandescent revolta avortada. M'agombolo a sota de la capa mortal que se'm dona i no puc més que sentir la miserable estupidesa del silenci mut. Obro els ulls en aquesta foscor i quelcom adormit s'il·lumina, tot volent donar-me la mà. És el temps que no passa, projectat al de dins d'un malson que vaig entestar-me a fer-lo bonic.

respostes. No serà pas l'absència qui parli de nosaltres, ni l'horitzó més rogenc serà el nostre niu. Un silenci aclaparador ens mena als confins d'allò mai dit en un clam mut, en l'ofec dels sospirs, en pensar-nos dins el batec sinuós del plaer donat, que ens retorna a l'idíl·lic paratge que, gelós, ens reté. Et sento encara estremit, el galop agosarat de la follia que vas injectar-me en vena i cap antídot va poder apaivagar. Hostes, viatgem en l'orgasme temporal de les nostres existències.

el teu brugit. Mullada de tu, et penso. El brugit em cridava i jo, feréstega, m'he submergit en el teu reclam. Banyada de tu, sota el mantell dels estels, en màgica calarra, només he sentit el meu nom. Tu volies sentir-me només a mi, i jo no volia sentir més que el teu brugit.

fratricida. Sona el silenci de la trucada que em fas cada dia. Res a dir, res a compartir, tot havent-hi tant. I parlem de tot, enmudits per una abismal indiferència, on et sé fent-me mal. Els extrems del fil, un oblit i un record.

la novació. M'he llançat a l'abisme de l'alegria perduda per oblidar-la, o, potser, confiar que el descens vertiginós desintegri l'adjectiu i revifi el mot. Incandescent, penetraré l'harmoniosa atmosfera del renovat planeta del qual no fujo, tot cremant allò que m'ha negat, i reviscolaré com la losa que mai em va deixar.

el teu jo. El subtil pas, el buit on et trobes, entre com t'hauries de sentir segons els cànons establerts i com et sents realment, hi ha una franja incompresa on habita el teu jo despullat. És allà on et trobes amb la poesia que no fa més que mostrar-te la teva crua realitat. On realment hi som, és en l'oníric paisatge prohibit.

Avui és un ahir. Avui toca fer el dol que no em pertoca. Tanco la capsa dels records i miraré com plora el mirall. Avui no és avui. És un ahir que l'onatge del desig no se'n va emportar. I desaré tot el meu sentir al poema que mai vaig escriure. La dolçor m'envaeix com un plogim de primavera i aquella innocència on sublimava el record restarà intacta per sempre. Com aquesta estima suau i tendra per allò que va néixer amb neguit i dolor. Avui cantaré una cançó amb els seus mots i despullada em lliuro a l'univers. Sense pau. Saber sense pau els meus dies en veure't tan lluny de mi. La nadura arrossegant els peus fins a la nafra incurable sota el somriure caigut. La finestra oberta dona pas a la llum on vius, cremant-me la poca grisor que em va quedar de tu.

mots roents. Si tens desig, dóna-me'l, i et dansaré fins a fer-me fruit a la teva boca. Endolcida de mi, la besaré, com a cada racó que desprèn la teva viril aroma. Saliva al camí del teu tòrax, succió lenta i suau, incitadora, pessigant allò arissat que ens enamora. Incansable fins al gemec, trauré del repòs el revoltat guerrer. Enervat, em posseiràs quan, de boca terrossa, enfollida, et demani la teva empenta. El brillant lliscós rubí bategarà el ritme dels nostres dits, que es troben i es confonen com a llengües d'altres boques, mentre les nostres són plenes dels brams que, a la oïda, els mots roents ens provoquen.

Quan l'amor se'n va. Quan l'amor se'n va del tot i el mires i l'escoltes i encara el sents en aquella cançó, en aquell regust anisat, en un poema mal fet, digues-me, estimat, en quin lloc és que encara hi som per vindre't a buscar?

Bé, doncs, fins aquí ha arribat el nostre combat dels poetes d'avui. Us recordo que l'hem dedicat a Carme López Arias, del seu llibre, bueno, d'un llibre col·lectiu que porta per títol Transversos. S'acaba el mes d'abril, esperem que enceteu el mes de maig amb alegria i que passeu, com sempre, molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Sabies que...
3: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
4: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
5: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
6: Sí?
7: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
6: Ho sento, però ja tinc plor.
7: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
6: Però què dius? És una cosa més important.
7: Doncs explica't.
6: D'acord, és un programa de ràdio.
7: Un programa de ràdio?
6: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
7: I quin és aquest programa?
6: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
7: Doncs sembla divertit.
6: Us esperem.
8: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
9: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
10: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi què era exactament?
11: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
12: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
13: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
14: Parlem de cuina amb Àngels Fries.
2: Benvingudes i benvinguts al programa Parlem de Cuina. Ja sabeu que tenim tres professionals de l'alimentació saludable i avui doncs, és el torn de l'Àngels Frías, aquesta persona que trobareu darrere del perfil d'Instagram comerça-la-vida i que fa, doncs, això us fa un acompanyament si és que vosaltres doncs, voleu canviar això, els vostres hàbits alimentaris i fer-los més saludables. En el dia d'avui l'Àngels ens ha dit que volia parlar de dolços i ens han sorprès perquè tenim allò entès que els dolços no són massa saludables, però sembla ser que sí, que hi ha dolços saludables. Molt bon dia, Àngels.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells que no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor. I us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena. Tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de barradissor solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: va fer la Gavi, que justament és curiós, perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Surt de la rutina amb Cabiroscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
5: No pasa... El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa on fem un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Can't Take My Eyes Off You. És una cançó publicada el 1967, escrita per Bob Crabbe i Bob Gaudio, amb arranjaments d'Artie Shorek i Gaudio, interpretada originalment per Frankie Valli. La cançó va ser un dels seus majors èxits, arribant al segon lloc entre les 100 cançons del Billboard del 1967 i guanyant un disc d'or. Avui escoltem una versió d'aquesta cançó dels Boys Town Gang.

El último de la fila, després d'un any sabàtic, al 1995, tornen amb un altre disc, La rebel·lió de los hombres rana. Aquí el grup va decidir arriscar-se amb un so més fosc i uns ritmes més lents, propers al mig temps, que no van arribar a agradar a tots els seguidors, però que amagaven cançons destacades com Sin llaves, Las hojas que ríen, Uva de la vieja parra o Qué bien huelen los pinos. Escoltem l'último de la fila amb el tema Sin llaves.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, sempre que vulguis, pots entrar a l'apartat de programes i descarregar-te, escoltar el programa aquell any. Sopa de Cabra o el Sopa és un grup de música gironí. L'inici va pertànyer al moviment de rock català, tot i que molt sovint van tocar amb un estil propi. Les cançons més populars de Sopa de Cabra han estat l'Empordà, Camins, El Far del Sud i El Boig de la Ciutat. Escoltem un d'aquests temes, El Far del Sud, Sopa de Cabra.

The Look és una cançó escrita per Percy Gessle, que va llançar la fama internacional al mític duet suec Roxette. Va ser editada a Suècia com a tercer senzill de l'àlbum Look Sharp, arribant al número 6 de les llistes oficials sueques. The Look va estar entre les 20 cançons més escoltades al 1989, segons la revista Billboard.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Continuem amb més música i ho fem amb Europe Living a Celebration, de Rosa. Una cançó d'estil pop interpretada per la cantant espanyola al Festival de la Cançó d'Eurovisió el 2002. Sota la producció del segell discogràfic, Vale Music va ser el primer senzill del seu àlbum debut. Escoltem a Rosa, Europe Living a Celebration.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música a Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa aquell any fent un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. I'm Your Baby Tonight és el tercer àlbum de la cantant nord-americana Whitney Houston, publicat el novembre de 1990. L'àlbum va aconseguir la tercera posició al Billboard 200 Album Chart i va guanyar el quadruple disc de platí als Estats Units. L'àlbum va vendre més de 15 milions de còpies. Escoltem a Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

David Bustamante, el 22 de maig, va publicar el seu primer àlbum produït per Miguel Gallardo a través de Vale Music, que va ser promocionat amb els senzills Dos Hombres y un Destino i Además de ti i Aire que me das. L'àlbum va ser número 1 a les llistes de vendes a Espanya durant dues setmanes consecutives. Escoltem David Bustamante, Dos Hombres y un Destino.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM i recorda que tenim una pàgina web radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar sempre que vulguis el programa aquell any. In the Army Now és una cançó escrita pel duet holandès Volen amb Volen, l'any 1981, que tot i no ser tan popular al món, es va mantenir 6 setmanes consecutives a les llistes de senzills de Noruega. Va ser versionada per la banda britànica Status Quo per al seu àlbum In the Army Now i va aconseguir un gran èxit als mercats mundials. Escoltem els Status Quo.

La Copa de la Vida és un senzill del cantant porto-riqueny Ricky Martin, inclòs en el seu àlbum Vuelve. Va ser llançat el 23 de febrer de 1998 i va ser la cançó oficial de la Copa Mundial de Futbol de 1998. La versió en anglès va arribar al número 45 del Hot 100 i la seva interpretació als Grammy del 99 va ser vista per milions de persones a més de 40 països, perquè després el seu següent disc debutés com a número 1 als Estats Units. Escoltem a Ricky Martin, La Copa

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Don't Tell Me és el segon senzill de l'àlbum Music, de la cantant pop nord-americana Madonna, publicat el novembre de l'any 2000 mundialment, mentre que als Estats Units es va publicar el gener de 2001. La cançó, escrita per Madonna, Mirwais Amathai i Joe Henry, cunyat de Madonna, va obtenir un gran èxit a les llistes de popularitat, encara que no es pot comparar amb els èxits anteriors del senzill Music. Escoltem a Madonna, Don't Tell Me. Que tingueu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issaquets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas, que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor. I us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena. Tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de barradissor solar. Un barret amb bales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patricia Rodríguez, administrativa en Salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en Salut, i voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò, com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en Salut.
2: Doncs els professionals administratius en Salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant, l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí. S'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patricia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip. O sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: ens ajuntem,
0: setmanal?
2: O sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no?, accedeixes.
2: Exacte.
0: Al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana?
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu administrativa.
2: Exacte. Sí? Sí.

0: Sí,
1: Explica'ns
0: doncs.
1: allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no? I cada vegada té més recursos.
0: Exacte, sí, la veritat que que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments i això doncs és dintre de l'aplicació és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
1: I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics,
0: Sí.
1: això també es pot fer a través de, no? De l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu, administrativa en salut.
0: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui.
1: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu administrativa.
0: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors.
1: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç,
0: Exacte, sí.
1: no?
0: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells és com que formem... Pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, als professionals.
1: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de no, en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò als administratius, administratives?
0: Sí, no hi ha problema. Nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem visites o des de nosaltres mateixos els hi ajudem.
1: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar
0: Exacte.
1: i llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu
0: Sí,
1: administrativa,
0: sí, sí.
1: perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant,
0: Exacte,
1: no?
0: sí.
1: Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les dels serveis de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
0: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment. I també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
1: El tema de visites, refereix-se sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
0: Sí.
1: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista,
0: Sí.
1: segurament ens han de derivar, no?, o tenim allò més
0: Exacte,
1: complicat.
0: per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o alguna cosa, sí que és veritat que s'ha de derivar el que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
1: Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització. No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim, però que estem treballant en implementar-ho. O
0: Doncs
1: ara mateix dius, doncs ara mateix no se m'acut,
0: ara
1: no?
0: mateix no se m'acut, la
1: Ara
0: veritat.
1: mateix no
0: Sí,
1: te...
0: perquè en principi la veritat que funciona molt bé. Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment ara no caic, la veritat.
1: Escolta'm una cosa, Patrícia. Recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs, conèixer aquestes figures i com funciona. Deies, tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions? No sé si podem diferenciar, no? Et trobes allò en aquestes trobades setmanals. Quines peticions us fan des d'infermeria? Quines peticions us fan des de medicina?
0: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut, per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o diverses cosetes.
1: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, és de, no? Has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o, la, o manté la baixa,
0: sí.
1: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
0: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també... Però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
1: I això mateix passaria en infermeria, no?
0: Exactament.
1: Que també tindrien aquesta alerta, no?, a l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
0: Exacte. Normalment, infermeria ja... Potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que ens, no, a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
1: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
0: No, o sigui, cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
1: usuaris.
0: Usuaris. O sigui, quan venen ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
1: Mm-hmm. És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
0: Exacte.
1: Però, evidentment, quan t'arriba jo al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
0: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
1: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que... tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no? O si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
0: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmits sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
1: Mm-hmm. I tot això ho heu no sé si després hi ha ara a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció, es fa arribar, no? No sé si...
0: Bueno, en principi els hi envien després de... no a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
1: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal,
0: sí.
1: I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
0: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
1: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
0: En principi, jo diria que sí.
1: no sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut, si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
0: Sí que és veritat. Que a la vegada, com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, Sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
1: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
0: Sí.
1: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès, acostuma a ser agraït, no?
0: Sí.
1: Entenc que vosaltres també, en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò
0: sí.
1: com més reconeguts, no? Perquè
0: sí, no,
1: tu deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre... O la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
0: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges i infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
1: Imagino, Patricia, ara que has dit, no?, allò localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar, aquesta gestió la feu vosaltres, allò de s'ho gestiona el propi professional, o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
0: Sí, normalment, a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja els truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
1: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò... usuaris d'una banda o molt més grans
0: sí.
1: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè
0: sí.
1: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
0: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
1: Uh-huh. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no? L'aplicació, però no me n'en surto,
0: exacte.
1: No? Vull...
0: Pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
1: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
0: Sí, moltes vegades ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors, en el moment, tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà, doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
1: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
0: Exacte.
1: O analítiques.
0: Va molt bé,
1: llavors...
0: la veritat.
1: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans. No, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho.
0: No, a vegades...
1: Necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
0: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
1: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell informatiu,
0: sí,
1: no només
0: exacte.
1: Allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
0: exacte,
1: no?, en aquesta
0: sí.
1: situació.
0: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals... Sí.
1: És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall,
0: exacte.
1: No?
0: De
1: serveis i també de responsabilitat que assumiu com a administratius en salut.
0: Exactament, sí. Sí, sí.
1: Jo no sé si la Patricia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs, els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem,
0: sí.
1: no? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
0: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que encara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, doncs, pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui. I
1: la veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no, pensem, bé, la persona que està al taulell, no, i no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
0: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no, quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera, però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada i estic, sí. És un treball maco, la veritat, sí.
1: Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
0: Segurament,
1: segurament. En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no? Els administratius i administratives en salut, esteu per?
0: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia, i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora, i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
1: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones, quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'en surto, no?
0: Exacte.
1: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la. No?
0: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i el que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
1: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia
0: Moltes
1: Rodríguez,
0: gràcies.
1: Que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas, la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Plana Lladó i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
0: moltes
1: bona feina.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
8: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
9: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat, fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del mascle cabot.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però en canvi la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
7: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guanyar el molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Salvador Illa.
2: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
7: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
8: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
7: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament, tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
9: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
6: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
10: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
6: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
11: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
6: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
12: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant gairebé 10 minuts a les dues, obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
13: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
14: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
15: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago destrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
14: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
16: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
14: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar a la població.
16: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
14: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
0: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
1: Notícies en xarxa.
0: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
17: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
18: Fins ara hi havia un benefici molt important avançant en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
19: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
3: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
20: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
21: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
20: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel, per si hi ha tempesta.
3: Assegurem que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
22: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat. Ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar en les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
23: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
22: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
1: Notícies en xarxa.
0: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
24: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí als carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
2: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta en vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
5: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100-120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
2: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
3: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany serà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
8: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la Guerra de Successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
7: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des de llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
3: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
0: Allà hi tenim la Maria Sant Blas, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
25: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
9: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios Gabinet de Curiositats.
0: Gràcies, Maria, i ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
4: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
6: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
4: Que, per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
10: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
4: En bàsquet avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Espart Uni Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
12: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo, bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
11: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
4: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més en futbol sala Santa Coloma de Gramenet. Avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Clagueta final!
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
6: Yo no sabía que tenía su hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has cambiado la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: Tiene café de verdad. Echo de menos la música. Tan tarde camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba La llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
13: No pareu.
14: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
16: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
14: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
17: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
14: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
17: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
18: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i a més la de por d'aquest segon desbordament.
14: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
17: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
14: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
17: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
14: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
2: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
14: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
17: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
14: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara.

0: De 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
2: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany el molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
3: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
2: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
4: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
2: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
6: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
5: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
7: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
5: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
8: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
5: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande-Marlaska al Congrés.
9: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, John

0: Iñárritu li ha retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
1: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
0: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
2: Notícies en xarxa.
3: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de 1.500 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
4: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
3: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
0: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
0: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
3: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
6: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
7: Fins ara hi havia un benefici molt important tant en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
6: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
3: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
3: Canal T, Dani Camacho.
8: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
9: Va haver fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
8: En el cas de l'ametla, la previsió també és positiva, especialment el regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
3: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
10: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
11: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin les puguin portar a vendre aquí.
10: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
2: Notícies en xarxa.
0: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
12: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix, mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
3: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del Castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
13: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trapat, regidora de Cultura de Calafell.
14: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
13: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
0: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
3: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà, procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
0: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
3: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
15: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
16: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
15: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
3: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
18: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció, per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
17: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
18: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva d'això era ajudar al pròxim.
17: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
3: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
19: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
20: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
19: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga EF aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat camí dels 10.000 socis està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 2:15 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
1: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara posà l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava el moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
19: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperon i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
21: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
22: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
21: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espar Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
19: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
3: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
3: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres i des de fa 25, 26 o 27 anys, ja ni me'n recordo, el Barreres Fora torna amb vosaltres, que és el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO, i ara us comento qui som. Bueno, avui, de moment, estic jo sol. Vull dir, perquè tots tenen alguna que una altra cosa que fer. En Jaume Girbau, la Cristina Sandoval, el Guillermo, l'Àngela des de Sevilla, també con amor. I, bueno, doncs, de moment, qui us parla, que sóc jo, en Josep Roca. I l'altre costat del vidre tenim la nostra tècnic, Nora Corbalán, com sempre.

0: Molt bé, doncs ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que el podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui serà Testimonio, charla, prevenció en accidentes. Bueno, també, per cert, la redifusió la teniu el diumenge de 13 a 14 hores. Molt bé, també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, al carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts, de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar per telèfon a 93 5 70 35 25, 93 5 70 35 25, i en aquí, si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. I ara, pues, em toca dir a mi avui sol, benvinguts a casa vostra, amics.
1: Escoltes Barreres Fora.

0: convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: El Club del Country.
6: Bring on the teardrops and let's have a ball.
5: Un programa que ha fet història.
6: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
5: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Albert Estengre, del Barcelonès, ens farà una narració titulat L'accident de Sant Jordi.
1: Hola, sóc l'Albert Estengre i explico contes. I avui us voldria explicar aquell conte que explica que una vegada Sant Jordi va tenir un accident.
2: El coi, vet aquí, que estava embarallant-se. Hi havia una batalla campal, hi havia una batalla perquè hi havia els cristians, hi havia els serrins, i tots plegats s'esbarallaven d'una manera ferotge, i ara morien uns, i ara morien els altres, i espases, i cops de tot, i bestioles mossegant els uns als... Bé, un desori. Hi havia una guerra encesa entre els serrins i els cristians. I tot d'una, enmig d'aquella batalla, es va sentir un tro gros. Tothom va mirar cap al cel. Vet aquí que aquell tro venia d'un núvol negre, negre, negre, i en el mig d'aquell núvol negre es va veure com de mica en mica hi apareixia el sol, s'anava obrint, obrint, obrint, obrint, obrint, i aquella clariana va ser la porta d'entrada de Sant Jordi. Al damunt del seu cavall, Sant Jordi, cavalcant, cavalcant, cavalcant, cavalcant, va anar baixant corrents avall, anava amb el seu cavall, i vet aquí que Sant Jordi, quan va tocar terra, diuen i expliquen, va començar a barallar-se amb els serrins i els va fer fora tots. I varen guanyar els cristians aquella batalla. Però la cosa és que Sant Jordi, aquell dia, anava massa de pressa. Va rebotar, va xocar amb una roca, va caure a terra, i en aixecar-se se'l va veure fer així. En veure fer així, així, així, la gent que de lluny ho veia va veure que li saltava una cosa de la mà. Quan tot plegat va passar, perquè Sant Jordi havent guanyat, va pujar al damunt del seu cavall i per allà on t'havia aparegut, doncs volant se'n va anar i va desaparèixer, diuen que llavors la gent se'n va anar cap allà. Que què li havia passat? Varen veure que allà a terra hi havia un dit petit que calculen que Sant Jordi va perdre, es va tallar el dit i va quedar per allà a terra, justament en la caiguda, en aquella caiguda massa ràpida. I a mi m'han dit que en allà, no sé si és a la catedral o a quina església, a l'Alcoi, i tenen justament aquell dit. I tothom diu i assegura que és un dit de Sant Jordi.
3: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Martí, de Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal.

0: Avui és divendres 28 de novembre de 2025, programa número 10 de la tercera temporada de Bar Tiki. Fa fred i tanquem una setmana en la que ens ha deixat dissortadament en Jimmy Cliff. D'aquí vam parlar durant alguns episodis de la història de la música negra, una icona del reggae que va ajudar a popularitzar la música jamaicana bastant abans que en Bob Marley. Però la cosa avui no va d'obituaris, ni tan sols de música negra, tot i que ja us aviso que n'hi haurà, de música negra. Aquest vespre dedicarem el programa a samplers i interpolacions, un tema que ja vam tocar en temporades anteriors, en diverses ocasions. Episodis que naturalment són disponibles a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Però amics, el món dels samples és inabastable i ens sona per un quart programa i vés a saber si alguns més. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Però abans, per qui no hi hagués estat l'any passat, anem a fer un recordatori. Avui parlarem de dues tècniques molt utilitzades a la música moderna, especialment en el hip-hop i l'electrònica, però també el pop, el sampler i la interpolació. Potser n'has sentit a parlar, però saps realment què són i en què es diferencien? Bé, un sampler és quan un artista agafa un fragment d'una gravació ja existent, pot ser una línia de veu, pot ser una melodia, un ritme, fins i tot un sorollet, i l'incorpora directament amb una nova cançó. El fragment original es manté tal qual, o potser amb modificacions, com canviar el tempo, afegir efectes o repetir-lo. La interpolació, en canvi, és quan un artista recrea una part d'una cançó anterior. Podria ser una melodia, podria ser una lletra, però, i aquí és la qüestió, la torna a gravar des de zero. No s'utilitza l'àudio original, sinó que es fa una nova versió d'aquell fragment. És com fer una cita d'un llibre, però amb les teves pròpies paraules. I la diferència fonamental està en el dret d'autor. En el sampler cal permís per l'àudio i la composició, mentre que en la interpolació només cal pagar al compositor. També és veritat que de vegades fer ús de samples o d'interpolacions sovint fins i tot travessa les barreres del que és purament plagi, que també n'hi ha. Avui dia, de tota manera, tot està molt regulat i depèn principalment de si es paga o no a autors i posseïdors dels drets. Naturalment que això, ja us dic, és una de les bases fundacionals del hip-hop, però no només de hip-hop va la cosa. De fet, podem trobar diferents estils tirant d'aquest recurs. I començarem amb tota una curiositat, amb Los Peter Sellers. Un nom molt xulo, que naturalment fa referència a l'actor per una banda madrilenya, nascuda el 1993 i coneguda per el seu estil punk rock humorístic, el que ells anomenen Guateque Punk. Fan versions irreverents i temes propis amb un to gamberro i encara són actius, tot un referent del punk amb humor a l'estat espanyol.

Los Peter Sellers, amb un tema d'un títol molt explícit, homenatge a los Ramones. Aquesta era una cançó del seu segon disc, de títol Contra l'amenaça del Doctor Tedio, disc de 1997. La lletra està molt guai, molt ben trobada, tot i que a mi hi ha una cosa que em provoca toc. Diu, però en un par d'ocasiones es produjo Phil Spector. I no, Phil Spector només va produir un disc dels Ramones, el famós End of the Century, disc de 1980, disc que va marcar un punt d'inflexió a la història del grup. Fins aleshores, els Ramones eren sinònim de punk, cru, directe i sense artificis, però la discogràfica volia ampliar el seu públic i va apostar pel Phil Spector, el productor llegendari dels 60 i creador del famós Wall of Sound. I tenia sentit. Els Ramones eren molt punkis i els agradava sonar molt guarros, però alhora adoraven les tonades de principis dels 60. Però per una cosa que en principi podia emular, va acabar amb una mena de pel·lícula de por. La gravació va ser llarga i conflictiva. En Phil Spector era conegut pel seu caràcter obsessiu, per dir-ho suaument, i pel control absolut sobre els músics. I els Ramones no hi estaven acostumats a tot plegat. Hi ha anècdotes que expliquen com feia repetir una sola nota durant hores, cosa que va generar molta tensió. Els Ramones, acostumats a sessions ràpides, es van trobar en un entorn completament diferent. Ara, que l'anècdota definitiva va ser quan en Phil Spector va arribar a retenir-los a l'estudi de casa seva a punta de pistola. El resultat, de tota manera, va ser un disc amb un so molt més pop i dens, ple d'arranjaments i cors, que inclou temes com Do You Remember Rock and Roll Radio i la versió de Baby, I Love You, que és, de fet, l'única cançó dels Ramones amb arranjaments de cordes. Però la cosa avui va de samples i interpolacions, i evidentment hi ha una interpolació quasi homenatge en els cors dels Peter Sellers en aquesta cançó, i el que estan fent és homenatjar aquesta cançó dels Ramones, Rock and Roll High School.

Queda clar com los Petersellers fan un homenatge amb aquest Rock and Roll High School. Durant la seva cançó, doncs, van, en algun moment fan fent aquest cor de Rock, Rock, Rock and Roll High School. I tornant al disc que van fer els Ramones amb el Phil Spector, bé, dic que va ser el seu àlbum més car i va dividir els fans. Alguns el veuen com una traïció a l'essència punk, mentre que d'altres consideren que és una obra única i que mostra la tensió entre la filosofia punk i la comercialitat de la indústria musical. Però en aquesta cançó no és el primer homenatge explícit. De fet, els Petersellers obren la cançó amb el famós crit de guerra dels Ramones, el famós Hey Ho, Let's Go, de Blitzkrieg Bob, la que va ser la primera cançó del primer disc de los Ramones, era 1976.

El títol de Blitzkrieg Bob, això evidentment era Blitzkrieg Bob, ja us dic, primera cançó del primer disc dels Ramones de 1976. Bé, aquest títol combina dues idees. D'una banda, Blitzkrieg, que és un terme alemany, que significa alguna cosa així com guerra i empec. És una tàctica militar ràpida i agressiva utilitzada principalment per l'exèrcit nazi a la Segona Guerra Mundial. Els Ramones, de tota manera, van escollir per transmetre la sensació d'energia i velocitat que defineix el seu punk rock, i segurament també per provocar una miqueta. Això de Bob és un terme que ve de les èpoques del jazz, fa referència doncs, a ballar, a moure's amb la música, donant-li doncs, això un toc, diguem-ne, que festiu. En resum, el nom, bé, jo no diria que té un sentit polític, perquè els Ramones doncs, mai no es van pronunciar del tot en cap mena de sentit polític, sinó que vol, d'alguna manera, abocar potència, urgència, una mena d'explosió punk. Però, ara sí, potser alguns no s'hauran adonat que Homenaje a los Ramones pren la melodia d'una cançó famosíssima, molt en línia del seu sentit de l'humor. Pren la melodia de La Ramona, el tema de Fernando Esteso. Els grans de la casa ho recordaran, en Fernando Esteso fent de rústic de poble i cantant allò de La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. La cançó va ser composta per Laureano Postigo Palomo, mentre que l'actor còmic, en Fernando Esteso, la va popularitzar amb la seva interpretació el 1976, ara que ho veig, precisament a l'any que van debutar els Ramones. En fi, val a dir, compte, que aquesta cançó, aquest single, aleshores venien singles, va ser un autèntic fenomen comercial a l'estat espanyol. Va arribar al número 1 de totes les llistes aquell any. Tot i que no hi ha xifres exactes, oficials, es considera, doncs, això, un dels grans èxits de la música, diguem-ne que música festiva espanyola dels anys 70. I, per tant, tenia sentit que los Petersellers fessin servir una cançó com La Ramona per parlar dels Ramones. En fi, mai no hagués dit, quan vaig començar amb el programa, que un dia sonaria això, però va, anem-hi amb La Ramona.

Que, per cert, tenim sempre aquesta tendència a fer servir el nom en castellà, los Ramones, quan seria de Ramones, aquestes coses, com dir ACDC i no ACDC, o fer servir l'article femení per la Velvet Underground o per la Creedence Clearwater Revival. Però aquesta és una altra història. Nosaltres seguirem amb aquest vespre dedicat als samplers i les interpolacions, amb un cas, diguem-ne, que més seriós. Anem ara amb Bizarre Love Triangle i uns altres que ja han aparegut en ocasions anteriors en aquests especials de samples del Bartiki, els New Order. Bizarre Love Triangle és una de les cançons més emblemàtiques de New Order, cançó publicada al 1986 dins de l'àlbum Brotherhood. Aquest tema és considerat una mena de punt d'inflexió en la música pop electrònica dels anys 80, doncs perquè combina la melancolia del post-punk, i recordem que els New Order venien del post-punk, amb la sofisticació del pop de sintetitzadors i la cultura de clubs que estava emergint en aquella dècada dels 80. La lletra de Bizarre Love Triangle gira al voltant d'un triangle amorós complicat, amb sentiments contradictoris i dilemes emocionals. El títol ho diu ja tot. Una situació estranya, gairebé surrealista, on l'amor es converteix en un laberint. Tot i això, la cançó no cau en el drama. Manté un cert to introspectiu, però amb una certa energia, amb una certa manera d'explicar, però també fent una música de ball. Aquesta dualitat és una de les claus del seu èxit. Parla de confusió i desig, però fa amb un ritme vibrant. A nivell sonor, és una peça bastant revolucionària. New Order va utilitzar sintetitzadors Roland, la caixa de ritmes, la Lean Drum, i el sistema Fairlight CMI, que permetia crear seqüències i sons orquestrals digitals. Insisteixo, estem parlant d'un tema de 1986, sota aquestes andròmines, ara mateix serien com a les coves d'Atapuerca. Però bé, aquesta tecnologia a la que van poder tenir accés als New Order a l'any 86 va donar al tema una textura rica, una textura hipnòtica amb capes sonores que encara avui sonen modernes. El baix molt marcat i la línia melòdica doncs creant una sensació d'espai i moviment que de fet és una miqueta el que defineix el so New Order. Curiosament, quan es va publicar aquest Bizarre Love Triangle, no va ser un gran èxit comercial als Estats Units, però amb el temps s'ha convertit en un himne alternatiu i apareix sovint en les llistes de les millors cançons dels anys 80. El videoclip, que sortia amb imatges surrealistes i minimalistes, reforça aquesta idea d'estranyesa i complexitat emocional. Però va, ara sí, comencem escoltant Bizarre Love Triangle.

però hi ha una inspiració clara. No estic molt segur de si és sampler o interpolació, per ser-vos sincers. Però bé, hi ha definitivament una inspiració clara d'un tema i un grup força desconegut. Dancing Therapy. És un clàssic de l'Italo Disco. És un tema publicat el 1984 per International Music System, o IMS, un projecte creat per Maurizio Cavalieri i Giorgio Stefani. La cançó, aquesta Dancing Therapy, és considerada una peça fonamental dins l'evolució de la música electrònica europea dels anys 80. Com van arribar en Peter Hook i companyia a prendre un tema d'Italo Disco per fer-ne una cançó? Suposo que ve de l'època de les seves estances a Eivissa. Recordem que el baixista de New Order, el mencionat Peter Hook, era també propietari de la mítica discoteca de Manchester, The Hacienda. I de seguida va passar del post-punk gris i industrial a capbussar-se a la música electrònica de ball, tot i que, bé, sense perdre la seva capacitat de fer melodies pop. Jo diria que la cosa sembla més una interpolació, però com us dic, no n'estic segur. En fi, Dancing Therapy combina sintetitzadors analògics, caixes de ritmes, com la Roland TR-808, de la que vam parlar tant l'anterior episodi de la història de la música negra aquí a Ràdio Mollet, i és capaç de crear un so hipnòtic i sofisticat, però sobretot un so que anticipava elements i fins i tot prenia influències de l'escena house primerenca, la de Chicago. El tema té un ritme constant, amb breaks molt marcats, i un detall curiós. En Giorgio Stefani colpejava a dos costats d'un triangle, triangle metàl·lic, el triangle instrument, per generar el to agut característic que apareix durant la cançó. Dit així, bé, ara és difícil quedar de veure, però bé, posem la cançó i fixeu-vos en les dues campanetes, com si diguéssim, que van sonant. Això és Dancing Therapy.

Bé, deixem parar el pop de sintetitzadors als anys 80 i anem amb una història de principis del segle XXI, de fa molt poc, tot i que ara sembla que parli de fa molt, molt, molt, de la nit dels temps. I anem a parlar ara de telèfons mòbils. Els telèfons mòbils van començar a veure's a Espanya a finals dels anys 90, coincidint doncs, amb l'arribada de l'estàndard GSM, estàndard de comunicacions, evidentment, que va arribar l'any 1993 i que va substituir els antics sistemes analògics i va permetre doncs, una cobertura més àmplia i obtenir serveis com l'SMS, doncs, que van acabar revolucionant la comunicació. Al principi, els mòbils eren grans, eren pesats i cars i eren reservats, doncs, bueno, aquesta imatge que tenim d'empresaris o persones amb alt poder adquisitiu. Però va ser a finals dels anys 90 quan es van popularitzar, quan de sobte tothom va començar a tenir un mòbil. Models com el Nokia 5110, el Motorola Star o els Alcatel. La mida es va reduir, les bateries van millorar i els preus van baixar, fent-los accessibles per al gran públic. A principis dels 2000, la penetració era massiva. Espanya es va convertir en un dels països europeus amb més línies mòbils per habitant. I l'SMS es va convertir en una eina social imprescindible. Durant els anys 90 i principis dels 2000, Nokia, el fabricant Nokia, era el rei indiscutible dels telèfons mòbils. Models com el Nokia 3210 o el mític 3310 van marcar una generació. Eren telèfons robustos amb bateries que duraven dies. Sí, duraven dies. Pantalles monocromàtiques i incorporaven jocs com el de la serpiente, que es va convertir en una icona cultural. En aquella època, Nokia controlava més del 40% del mercat mundial i semblava imparable. Un dels elements més recordats és la melodia de trucada, el conegut com a Nokia Tune, que va acabar sent el so més reconeixible del món del mòbil. El fragment original dura uns 13 segons i amb el temps es va convertir en un símbol sonor universal. El Nokia Tune va ser el primer to de trucada associat directament a una marca, fins al punt que milions de persones el van escoltar cada dia i sonava tal que així.

Bé, el Nokia Tune, aquesta melodia té una història curiosa. Aquesta melodia no ve del no-re, sinó que prové d'una peça clàssica de guitarra composta per Francisco Tàrrega el 1902, titulada Grand Vals. Nokia va seleccionar uns compassos d'aquesta obra i els va adaptar al format digital dels primers mòbils. En Francisco Tàrrega, per cert, és considerat un dels grans mestres de la guitarra clàssica espanyola. Va ser pioner en portar la guitarra a les sales de concert i en crear un repertori propi que encara avui és estudiat. Que la seva obra acabés convertida en el so d'un telèfon és un exemple fascinant de com la música clàssica pot trobar vida en contextos inesperats. Però què va passar amb Nokia? La marca no va saber adaptar-se a la revolució dels smartphones. Quan Apple va llançar l'iPhone el 2007 i Android va començar a créixer, Nokia va apostar pel seu sistema, el seu sistema operatiu, el Symbian, sistema que ningú no recorda, perquè de seguida va quedar-se obsolet. Tot intentar recuperar-se amb Windows Phone ja era massa tard. El gegant que havia dominat el món de les comunicacions va desaparèixer del mercat de consum, tot i que avui encara existeix com a empresa de tecnologia i xarxes. En definitiva, Nokia no només va marcar on era amb els seus terminals, sinó que va crear un codi sonor universal que encara avui és reconegut. La melodia del Francisco Tàrrega és un pont entre la tradició i la tecnologia i ens recorda com fins i tot un detall tan simple com un to de trucada pot convertir-se en part de la cultura global. Aleshores, va, escoltem d'on ve tot plegat, un cas de manual d'interpolació.

Després ja hem vist que era un trosset que quasi és un trosset insignificant dins de la melodia d'aquesta gran balsa, Francisco Tàrrega. Suposo que el pobre home mai a la vida s'hagués pensat que la seva peça acabaria com a tot un telèfon. Però bé, ja ens apropem a l'equador del programa d'avui, a quasi dos quarts a vuit, i en un programa dedicat a samples i interpolacions encara no hem parlat de hip-hop. Així que anem al tema. I anem amb un senyor, el que nosaltres vam conèixer com a actor, sense saber que duia una carrera musical prèvia, en Will Smith. Quan parlem de, o quan pensem en Will Smith, sovint ens ve al cap la seva carrera com a actor i com a estrella de Hollywood, però molt abans d'això, Will Smith va ser un pioner del rap comercial. Juntament amb el DJ Jazzy Jeff, va formar el duo DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, que va portar el hip-hop a un públic més ampli, a un públic més pop, si vols, perquè va apostar per un estil més aviat positiu i, sobretot, sense paraulotes, sense expressions grolleres, amb un sentit de l'humor, tot molt diferent del gangster rap que dominava els anys 90. Això, evidentment, li va permetre arribar a molts llocs, sonar a les ràdios, a les teles, etc. El 1993, en plena explosió del rap més dur, en Will Smith va publicar Boom Shake the Room, un single del seu cinquè àlbum, compte, cinquè àlbum 1993, un disc que duia per títol Code Red. Mostra un intent de sonar més agressiu i llable, però va ser un èxit internacional. Va ser número 1 al Regne Unit, a Irlanda, a Austràlia i també a Espanya. Compte, una cançó de hip-hop, 1993, número 1 a Espanya. I és que en aquell moment Will Smith ja era conegut per la sèrie El Príncipe de Bel-Air, una sèrie que el canal Antena 3 va començar a emetre el 1991, però que li va arribar la gran fama al 1994, quan va passar a ser programada a la franja dels migdies. Tot plegat, li donava a Will Smith una imatge molt més neta que la dels rapers de moda. I això feia que aquest Boom Shake the Room sonés gairebé com la resposta a la tendència gangsta, sense armes ni violència. Aquesta seria la primera vegada que a l'estat espanyol vam sentir la veu real del Will Smith. Fins aleshores només sentíem la veu de l'Ivan Muelas, que el doblava fins i tot a la cançó. I de fet encara continua doblant-ho, fins on jo sé, el doblatge castellà continua sent de l'Ivan Muelas. La sorpresa va ser que la veu de l'Ivan Muelas sona molt més juvenil que la de Will Smith, i potser tenia sentit. A la sèrie interpretava un adolescent, i potser la veu real de l'actor del Will Smith, molt més greu, sonava, diguem-ne, que poc juvenil. Però va, anem a escoltar aquest Boom Shake the Room.

Curiosament, aquest Boom Shake the Room va ser l'últim gran single amb el DJ Jazzy Jeff, abans que el Will Smith fes el salt definitiu al cinema. 4 anys més tard, en Will Smith tornaria a la música amb un enfocament molt més diferent, més centrat en hits comercials com Men in Black, de 1997, o Getting Jiggy With It, del 1998, i ja sota el seu nom real. Ja no feia servir allò de The Fresh Prince. I en Jazzy Jeff, doncs, ja era fora d'aquesta història. En resum, Boom Shake the Room és una peça que reflecteix la transició de Will Smith d'icona del rap festiu dels 80 a estrella global dels 90. Aquesta cançó, aquest Boom Shake the Room, es construeix sobre un sample, el Funky Worm dels Ohio Players. Una banda clau del funk dels anys 70, ja m'hem parlat dels Ohio Players, fins i tot han sonat amb aquest Bar Tiki. Bé, aquesta peça, aquest Funky Worm, és una peça del 1973, una peça del seu disc Pleasure, que és famosa pel seu so peculiar perquè feia servir un sintetitzador ARP Soloist, una andròmina que crea un to agut i gairebé queixós, gairebé còmic, que es va convertir en un segell sonor del funk i més tard del hip-hop. El riff apareix a l'inici i es repeteix al llarg del tema i és el que en DJ Jazzy Jeff i el Fresh Prince, el Will Smith, van utilitzar per donar-li identitat al seu hit. Els Ohio Players van ser una banda afroamericana molt influent, coneguda per èxits com

El de Ohio Players era el sample principal de Boom Shake the Room, però no l'únic. I és que acostuma a passar que els temes de hip-hop, i cada cop més d'altres estils, bé sigui electrònica o bé sigui senzillament pop modern, es fan servir molts samples, de vegades més contínuament en forma de loop, de vegades en forma de petitíssims fragments musicals que podrien fins i tot passar desapercebuts. El DJ Jazzy Jeff, que evidentment és l'arquitecte musical de les cançons del Will Smith, almenys aleshores, va prendre també per aquest tema un fragment d'uns vells amics de la casa. Ja vam parlar d'ells als programes de Hitassos Fugassos. Parlo dels Criss Cross. Ja recordareu, Criss Cross va ser un duo de rap format per dos adolescents, dues criatures d'Atlanta, en Criss Daddy Mac Kelly i en Criss Mac Daddy Smith. Va saltar la fama al 1992 amb el seu single Jump. La cançó és un himne del hip-hop dels 90, sense cap mena de dubte.

Deixem ara el hip-hop i anem a la música electrònica de la meitat de Prodigy. The Prodigy, una de les bandes més influents de la música electrònica dels 90, un grup, un combo, una associació formada a Anglaterra per Liam Howlett, 1990, un DJ que va revolucionar l'escena del rave amb un so que barrejava no és el techno, el breakbeat, però també el punk i una certa actitud hardcore. El seu estil com a grup era agressiu, energètic i sobretot visualment impactant, amb dos membres com en Keith Flint i en Maxim Reality, que portaven una imatge provocadora que trencava la idea de que la música electrònica era només per ballar. Tots dos, en Keith Flint i el Maxim Reality, eren una barreja de ballarins i MCs. Sobretot en Keith Flint és una de les imatges dels anys 90. Després de l'èxit inicial, sobretot amb el discos com Music for the Gilded Generation, disc de 1994, el gran salt de The Prodigy va arribar amb Firestarter. L'any 1996, Firestarter, el primer single, o el que va acabar ser com a primer single del seu disc The Fat of the Land. Aquesta cançó, aquest Firestarter, és un himne del que s'anomenava el Big Beat, amb cançons electròniques amb beats molt contundents, però també amb guitarres distorsionades i la veu agressiva del Keith Flint. Es va convertir, ja us dic, en una mena d'icona cultural amb el seu look punk i els cabells en punxa. El gran mèrit de The Prodigy és que van saber portar l'electrònica a un terreny abonat a mitjans dels anys 90, el del públic del rock de guitarres dures i distorsionades, aquell meravellós rock de l'època. The Prodigy era una banda

que m'agrada l'electrònica, feien concerts com si fossin un grup de rock. I va haver-hi una època que fins i tot van portar un guitarrista a l'escenari, a més de, evidentment, les pròpies presències escèniques d'en Keith Flint i del Maxim Reality. Aquest tema, aquest Firestarter, va arribar al número 1 del Regne Unit i va consolidar The Prodigy com una banda capaç de portar la música electrònica a l'àmbit mainstream. Va obrir la porta perquè la música electrònica fos vista com a cultura pop global, però amb actitud punk i amb una energia molt potent.

El tema Firestarter utilitza diversos samplers, però principalment el que veiem és el del SOS, cançó de The Breeders, molt oblidades. Aquest grup, aquest The Breeders, si recordeu, The Breeders és una banda nord-americana de rock alternatiu i indie, formada el 1988 per la Kim Deal, que era la famosa baixista i corista dels Pixies, junt amb la seva germana bessona, la Kelly Deal. També amb la Tania Donnelly, de Throwing Muses, una altra de les bandes famoses dels 90 compostes per dones. Aleshores, bé, tenim tres senyores formant aquest grup, aquest The Breeders, que tenien un estil molt guitarrero, molt a prop de l'escena indie dels anys 90, normal si la teva líder venia dels Pixies. El seu gran èxit va arribar amb el disc Last Splash, disc de 1993, que inclou el hit que tots hem sentit, Cannonball, també d'altres temes emblemàtics com Divine Hammer i Saints. Aquest disc, aquest Last Splash, va vendre més de 2 milions de còpies i per un moment va semblar que ho petaria molt i al final no va haver-hi per tant. Bé, dins d'aquest disc trobem SOS, una peça molt curiosa perquè és instrumental i té el risc principal que prové del so d'una màquina de cosir que Kelly Deal va portar a l'estudi mentre feia un quilt per la seva mare. Kim Deal va decidir microfonar la màquina de cosir, passar-la per un ampli Marshall i crear un efecte de wah-wah, doncs, que dona aquesta personalitat al tema. Aquesta idea experimental encaixa perfectament amb l'esperit lliure de la banda. El tema només dura un minut i mig, però ha tingut un impacte enorme i, pues bé, perquè aquest sample que va fer servir de Prodigy per aquest superhit Firestarter, doncs, evidentment, li va generar bons royalties ben importants per la Kim Deal. Va, anem a sentir com sonava aquella màquina de cosir, The Breeders.

Anem ara amb una altra interpolació curiosa, no entre dos ni tres, sinó entre quatre temes. Però comencem pel principi. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler és una cantant galesa que es va fer mundialment famosa als anys 80 gràcies a la seva veu profunda, rasposa, que li va donar un segell inconfusible dins del rock i del pop-rock. Bé, entre les seves cançons més emblemàtiques, la Bonnie Tyler té un tema que du per nom If You Were a Woman and I Was a Man, publicada en el 1986 dins de l'àlbum Secret Dreams and Forbidden Fire. Aquest tema va ser escrit per Desmond Child i produït per Jim Steinman, dos noms clau a la música d'aquella dècada. Recordem que Desmond Child va ser el compositor que va definir el rock americà comercial, sobretot el hard rock, als anys 80. Entre els seus clients trobem gent com Kiss, com Bon Jovi, com Alice Cooper i molts d'altres. I de Jim Steinman, què dir? Jim Steinman va ser compositor, lletrista i productor nord-americà molt recordat per ser el geni darrere dels millors discos de Meat Loaf, tot i que també va treballar amb molts altres artistes. Aquesta cançó, doncs, aquest If You Were a Woman and I Was a Man, bé, tot i que Europa va tenir un bon èxit als Estats Units, doncs només va assolir el lloc 77 de les llistes. I quedem-nos en aquesta dada. Compositor Desmond Child i un tema de la Bonnie Tyler que no va tenir tant èxit com esperaven. Però segur que si escoltem l'inici de la cançó i la tornada, podreu apreciar ràpidament la interpolació que en faria una banda famosíssima per un dels seus hits. Però anem amb el principi. If You Were a Woman and I Was a Man.

Bé, jo crec que queda molt clar. La melodia de la seva tornada va inspirar en Desmond Child per crear You Give Love a Bad Name, de Bon Jovi, que sí, es convertiria en un hit global. A cap i a la fi, en Desmond Child era el compositor de la cançó anterior, per tant, podia fer el que volgués. You Give Love a Bad Name és una de les cançons més icòniques a Bon Jovi i un himne del rock dels anys 80. Va ser publicada el 1986 com a primer senzill del disc Slippery When Wet. I oficialment va ser escrita pel John Bon Jovi, el Richie Sambora i el Desmond Child. Vamos, que en Desmond Child no es va esperar més que uns mesos en reaprofitar aquella melodia. I va marcar un punt d'inflexió en la carrera d'un grup, que ja que va ser el seu primer número 1 al Billboard. I això, evidentment, és Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

Qui això ho aprofités Desmond Child per dos dels seus clients, la Bonnie Tyler i els Bon Jovi, bé, fa lleig, però és lícit. Però us convido ara a escoltar una altra cançó, només un any més tard, que potser la cosa no queda tan explícita, però a mi em recorda sospitosament molt. Heaven is a Place on Earth, que és la cançó més emblemàtica de la Belinda Carlisle, publicada setembre de 1987.

I si ara fem un salt de 33 anys, ens trobem amb una cançó com Kings and Queens, un dels grans èxits d'Ava Max, publicat, doncs, era mes de març de 2020, com a senzill principal del seu àlbum de debut Heaven and Hell. La cosa era tan evident que fins i tot van donar crèdits de composició en Desmond Child. Vam sentir aquesta Kings and Queens, Ava Max.

I ens anirem, i ho farem amb una de les que serien les intros a guitarra més famoses del rock and roll, la de Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Johnny B. Goode, que dic, és una de les cançons més emblemàtiques de la història del rock and roll, escrita, evidentment, escrita i interpretada pel Chuck Berry, cançó publicada al 1958. Que, per cert, això del nom Goode prové del carrer on en Chuck Berry va viure, Goode Avenue, a St. Louis. Aquelles eren les èpoques més grans del Chuck Berry, que es va passar 5 anys, els 5 anys que van de 1955 a 1959, sent una fàbrica de hits. Anem a recordar com sonava aquesta mítica Johnny B. Goode.

Doncs resulta que l'amic Chuck Berry no va inventar aquesta intro, sinó que directament la va copiar. La va copiar d'un tema de feia una dotzena d'anys, una cançó que du per títol Ain't That Just Like a Woman, del duo Eight Every Time. És una cançó clàssica de Jan Blus, gravada pel Louis Jordan al 1946. Louis Jordan, quan parla d'ell fa una pila de temps, una pila de mesos, quan fèiem els primers episodis de la història de la música negra, seria. Jo us dic, tema de 1946, el que va ser doncs l'artista negre més important dels anys 40. Va ser un gran èxit en el seu moment, va arribar al número 1 de la revista de Rhythm and Blues. Musicalment, ja us dic, la cançó és important, sobretot perquè el seu riff inicial, un riff que va interpretar a la guitarra en Carl Hogan, va inspirar, per dir-ho d'alguna manera, en Chuck Berry per crear aquesta introducció de Johnny B. Goode. De fet, el propi Chuck Berry va reconèixer que segurament l'escoltaria algun cop i es quedaria amb aquesta intro. Va, sentiu, ja veureu com sona aquesta intro de Ain't That Just Like a Woman.

0: ara sí que ens anem amb un record, amb un vell clàssic, en Louis Jordan. Estem parlant d'una cançó de fa, escolteu, 80 anys. En fi, hem tingut un programa molt variat, on hem tingut fins i tot una petita classe d'història del segle XXI. Han sonat peces clàssiques, ha sonat hip-hop, ha sonat rock, ha sonat pop de sintetitzadors, i bé, tot plegat, amics i amigues, pel mateix preu.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, ara arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el bar Tiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina i Daliban Núñez, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Morir, morir, morir és fàcil. Viure és difícil per a tothom. James Hetfield.

0: Bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, Lucía.
1: Hola, Cirque, com estem? Avui has vingut. Tot bé?
0: Sí.
1: Però, bueno, avui qui no ha vingut és la Joana, vaja.
0: Doncs no tenim mitja part, eh? Quina gràcia que li deu fer al Pere.
1: Bueno, Asier, què ens has portat avui?
0: A veure, la veritat és que ahir a la tarda no tenia gens d'inspiració.
1: Doncs mira, que hi havia temps, eh? El Black Friday, el Cyber Monday, consumisme, capitalisme, noves pel·lícules de terror, els exàmens...
0: Bueno, d'acord. Aleshores, jo doncs, aleshores vaig sentir una petita veu que deia...
1: Hola, sóc l'esperit del Nadal.
0: Quina veu més estranya que tens, eh? Em sembla que has agafat un bon refredat.
1: Els fantasmes no agafem refredats. Volia parlar estrany i punt, ostres. A veure, escolta, podries fer el guió relacionat amb el Nadal? Aprofita que avui és l'encesa de llums.
0: Bueno, i per això he fet un guió com nadalenc.
1: Ah, bueno, doncs hauràs batut un rècord, eh? Som a 28 de novembre.
0: Va, prou xerrameca. Com que a classe hem fet un poema per les festes, aprofitaré i el llegiré.
1: Ostres, perfecte, però abans explica'ns una mica per què l'heu escrit, va.
0: Doncs la nostra professora, la Mad Masuel... Perdó, és que la Well s'ha pronunciat millor.
1: Ah, vale.
2: La Mad Masuel.
0: Ens ha inscrit en un concurs de poemes de Mollet.
1: Sí, home!
0: Bueno, aleshores, el poema diu així... Camino pels carrers que callen adormits, estranyament silenciosos, acompanyat d'infants que esperen l'arribada de les Pasqües joiosos. Lluents espurnes de colors tornen de graciats colors fervorosos, les parades que ja es preparen anunciant aromes deliciosos. Obro la pesant porta tremolant, donant una melancòlica i darrera ullada que trenca el cruel fred de la calçada. Una figureta de terrissa pintada amb colors jovials aguarda la meva arribada en frisa, em reba amb un somriure glacial. El menjador enguany brilla amb força, com la pluja sota el llum d'un fanal, adornat per velles garlandes i ves verd com els prats primaverals. Un delicat pessebre decorat amb molses suro i pedres del terrat celebra angelicalment el petit Jesús i el seu naixement. Immaculats pastors de l'Anunciació canten i brinden amb gran afecció mentre sopen sota un mantell d'estels impertopable com el feroz gel. Velles vaques i tendres vents pasturen entre grans mars d'alta herba, a la guait entre muntanyes de fenc, de la sortida del sol rogenc. Maria i Josep dins l'estable, amb un gest de caire amable, somriuen en abraçar el nadó, que Déu ha beneït amb un do. I miro casa meva, miro el sopar familiar de Nadal, miro com fora ben fort neva, miro com la neboda obre el regal, un firraig d'argent platejat, decora la cambra ensolada, i jo, feliç, penso que on podria morir ben satisfet. És Nadal temps d'il·lusió, on tothom celebra l'amor, i obrim fraternals els nostres cors amb una creixent emoció. Quan les Pasqües un dia s'acabin, recordaré la família, els amics, i els alegries i moments de felicitat, car Nadal és època de fraternitat.
3: Però una cosa, eh? Jo crec que s'hauria de fer un bon estudi de...
1: No, calla.
3: Com es diu?
1: Afecta molt la
3: mètrica.
1: Afecta
3: molt la mètrica.
0: Està comptada, eh?
1: Sí. L'has comptat? Toma ja.
4: Ho dubtaves, que no ho comptat?
0: Ah, m'ha donat ràbia perquè he vist... Miro com al neboda i espero que la Lida no l'hagi enviat així. I jo crec que sí que ho ha fet.
1: Bueno.
0: Però bueno.
1: Ha sigut, Asier, molt commovedor.
0: Saps què passa, Lucía?
1: El què?
0: Que passem amb les accions.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: Bueno, i de quins parlaràs avui, va?
0: Doncs avui parlaré de la Lights.
1: Ué!
0: Dit això, comencem. Ens situem en un dilluns, però no un dilluns gaire normal per la Lights, perquè aquell mateix dilluns sortien a la venda les entrades per la tornada del Camp Nou. I ella, com a gran seguidora del Barça, volia comprar dues entrades, una per al seu pare i una altra per ella. El problema va ser que quan va entrar l'web del Barça per comprar-les només en quedaven dues, i totes dues eren de les més cares de tot l'estadi, concretament 800 euros per cada entrada. Què fas? Ah, compres l'entrada per donar-li la sorpresa al teu pare? Bé, no les compres perquè tenen un preu molt elevat.
1: No les compres?
2: Bueno, les compres, perquè és el Barça.
1: Vale, va, pues les
2: així
1: compres.
2: Construïm un millor estadi.
0: Quan li dones a comprar les dues entrades que quedaven, apareix un error que diu les entrades ja no estan disponibles. I de sobte apareix el teu pare i et diu:
3: què? Ja has comprat les entrades per tornar al Camp Nou?
4: Sí, no et preocupis, ja estan comprades. I a sobre són les millors de tot el camp.
3: Quines ganes que tinc que arribi el dissabte!
0: La Lights, en dir-li això al seu pare, se sent molt trista, perquè a més de no haver-li comprat les entrades, li ha mentit. Després d'això, la Lights se li acudeix una idea: comprar entrades de rebenta. Què fas? A. Comences a buscar entrades de rebenta. B. Intentes trobar algun altre mètode.
2: Comprar-les per rebenda, però a l'Adolf Hitler.
0: No, que pesado, tío.
2: Però segur que és Adolf Hitler, no?
1: Sí,
2: president de Namíbia. Efectivament, el Pablo s'ha informat molt bé d'aquest tema.
1: I ha sigut el Nahuel.
2: El Nahuel, després ens expliqueu més sobre
0: el tema. És el seu ídol.
2: Bueno, jo diria que comprar la rebenda.
0: Comences a entrar a totes les pàgines de rebenda, però no trobes cap assequible. Fins que després, unes hores buscant, en trobes dues entrades a 200 euros cadascuna al Gol Sud i decideixes comprar-les immediatament. El dia del partit, el teu pare i tu esteu molt emocionats. Però quan veuen a canejar les entrades per accedir a l'estadi, hi havia un problema. Resultava que les entrades que havia comprat eren falses. Què fas? A. Intentes colar-te amb el teu pare. B. Us aneu cap a casa.
1: Com et coles al Camp Nou?
2: Ens colem al Camp Nou. Bueno, hi ha una tercera opció, demanar entrades a la gent. El soci,
0: Pues si no hi ha socis, todos son guiris ahí.
1: Bueno. Todos son guiris.
0: Chinos, coreanos. Es verdad.
1: Los que tienen pasta.
0: Quan estava a punt de marxar a l'estadi, agafes la mà del teu pare i comences a córrer, esquivant tots els controls de seguretat, fins a arribar dins de l'estadi. Però un cop allà, més de 30 persones us rodegen i us acaben atrapant. Un cop ja us han fotut fora de l'estadi, us espera un policia que us porta a comissaria. Quan hi arribeu, us informa que haureu de pagar una multa de 500 euros i que teniu prohibit l'accés al Camp Nou durant tot el que queda temporada. Què us ha semblat aquesta història?
1: Oh, molt tràgica.
2: I realista.
0: I realista,
1: eh? Sí, molt realista, però tràgica també.
0: Bé, doncs,
2: bueno.
0: Fins aquí aquesta secció i ens retrobem d'aquí dues setmanes. Adéu!

0: Hola, nosaltres som els Germans Bum Bum i estem aquí amb un nou programa de Recordem Història.
1: Com esteu, presentadors i Adolf Hitler del món? Avui parlarem del robatori de la...
2: Posa context, perquè en aquest moment...
1: A veure...
2: Des d'Alemanya estan enviant un fiscal. Sí.
1: No, no, calma. Adolf Hitler guanya les eleccions regionals de Namíbia.
3: Vale, i aquí paio qui és, va.
1: Namíbia. D'acord. El nom complet és Adolf Hitler Unona.
0: Unona.
1: Unona.
2: Unona.
1: Unona.
4: Onana.
1: És de... Va néixer el 1965 a Àfrica del Sud-est. I no sé per què, ara que heu guanyat, vinga, aquí Adolf Hitler és el meu ídol. Per exemple, si ara jo vinc, mama, Adolf Hitler és el meu ídol, em fot a l'hòstia de vida. Però Adolf Hitler, Unoa... No,
0: Unona.
1: Unona, Onana. Adolf Hitler, Unana, és l'altre Adolf Hitler.
2: Fes-te una samarreta.
1: Sí, Adolf Hitler és a part...
2: No, no, la foto un senyor, si no...
1: Calma!
2: Com posis a dos filles i m'ho he idol, no sé.
3: És a la manera que passa.
2: Com està el país, vés a saber.
1: Bueno.
2: Vé, continuem.
1: Avui parlarem del robatori de Mona Lisa. Uau! Música èpica!
0: Era el 21 d'agost de 1911. Són les 7 del matí i estan preparant per obrir el Louvre.
1: El fuster Vincenzo Perugia treballava al museu. Era de confiança. Arreglava vidres i mil coses més. Es coneixia tots els passadissos com si fos casa seva.
0: Buongiorno, Vincenzo. On vas amb aquell vidre tan sospitós?
5: Els aficionats del PSG han tornat a tancar un vidre. Vinga, jo me'n vaig.
1: Però en realitat estava pensant...
5: Oh, estic fart de treballar aquí. I a més, la Mona Lisa ha d'estar a Itàlia, que és d'on pertany. Em cago en Napoleó.
6: Dilluns 6:49 del matí.
7: Buah, no, que se m'arruga l'uniforme.
0: La sala dels estats, a l'ala d'Anon, Denon, ja sé.
1: Dimarts 22 d'agost. Han passat 24 hores.
7: Oh, que bonica la Venus de Milo. Oh, quines joies. I la corona francesa, eh? Espero que ningú la robi, eh? I la Mona Lisa, on és?
0: Efectivament, 24 hores després es van adonar que l'havien robada. L'alarma va sonar. Tothom va haver de sortir. Era un caos total.
4: Hi havia molts personatges, no?
3: Sí, ha estat com pim-pam-pum.
1: Què ha passat? Bueno, jo ja... Visc aquí. Tothom desconfiava de tothom. Fins i tot van acusar a Pablo Picasso. I la policia ni tenia proves ni tenia res.
0: La pintura va ser desapareguda 2 anys. 2. I el millor és que ni tan sols va sortir del país.
1: Què? Com que no va sortir del país? Però ja va intentar vendre el quadre a un amic. Quan el van verificar... Pam! Era una trampa. I van avisar a la policia.
4: És curiós i que és molt... És de veritat que Pablo Picasso va estar acusat i crec que fins i tot el van arribar a interrogar i tot.
1: Sí, li van interrogar a Pablo Picasso.
3: Mare meva.
8: I per què Pablo Picasso?
4: Perquè era, estava a París treballant.
0: Perugia va passar 1 any i 15 dies a la presó.
1: I avui en dia és considerat un dels robatoris més importants de la història de França.
2: Bueno. Bueno. Tenen tradició.
4: Perquè sempre roben al Louvre.
3: Ja.
0: O el d'ara, de les joies aquestes de Napoleó.
1: I on si no roben la catacúmbies.
8: La
1: catacúmbies.
8: La
2: catacúmbies. És un país sud-americà. Cúmbia con cata.
1: Les catacúmbies. Perdó, soc jatí, soc jatí. Catacúmbies.
3: En les catacúmbies.
2: Acabeu ja.
4: Vinga.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui.
1: Bueno, he après que no he de fer el guió a l'última hora, perquè està inacabat i no sé.
4: Venga, va,
1: ni què ha passat.
0: I tampoc es diu catacúmbies. Fins la setmana que ve. Adeu.

0: Benvinguts a la nostra secció una vegada més.
1: Avui em tindreu a mi amb la Mary fent un debat sobre què és millor, quedar-se a casa tranquil·lament o anar a un event amb molta gent.
0: Doncs jo crec que és molt millor estar en un event. Coneixes gent, socialitzes i et poses content per comunicar-te.
1: Però jo penso que la felicitat es troba assegut a casa al teu sofà, sense problemes, amb una pel·li i unes bones crispetes.
0: Amb tots els respectes, quedar-se a casa és perdre's la vida. Un esdeveniment important, ja sigui un concert, una conferència o una trobada social. És una oportunitat única per crear records i per sentir l'energia col·lectiva. Fora, cada moment és totalment irrepetible.
1: Irrepetible? Més aviat, irrepetiblement estressant. Mary, parles d'energia. Jo parlo de pau mental. A casa, controlo l'ambient, la temperatura, el que menjo, amb qui estic, tot.
0: I l'emoció de l'anticipació, l'adrenalina del moment, això no t'ho dona cap sofà.
1: La comoditat de la llar et permet recarregar energies de veritat, sense les exigències socials ni el caos de l'exterior.
0: Però la vida no és només recarregar. És créixer, és exposar-se en un esdeveniment important, especialment si és professional o cultural. És una inversió en un mateix.
1: L'exploració està molt bé, Mary, però el benestar és fonamental. L'estrès constant porta a l'esgotament. A casa, prioritzes la teva salut mental i física.
0: Vinga, presentadors, il·lumineu-nos una mica amb la vostra saviesa divina.
1: Sí, sí, qui té raó, encara que tots sabem que sóc jo.
0: Sí, sí, tens les expectatives massa altes, saps?
2: Em sembla que el guió que ens heu donat no és el vostre, però bueno. Esteu, jo ja deixo coses i que no surten, però bueno.
3: Sí, sí, m'he quedat flipant en un moment.
4: Com?
3: És igual, és que...
2: Ha sigut el Nahuel.
0: Sí, ha sigut el culpa del Nahuel.
3: Que ens ha retocat el guió.
0: Sí, sí.
4: Les
2: que t'acúmbies. Bueno, a veure, jo penso que és millor quedar-se a casa.
3: Oh. Òbviament. Jo, a veure, he de dir que sortir de tant en tant està bé. Però què passa? Que després de la setmana tan meravellosament estressant que has tingut, l'únic que et ve de gust és fotre't al teu llit i posar-te Stranger Things.
1: Stranger Things no, però...
2: Com Stranger
0: no?
2: Things dona
0: com
2: por.
0: Que no?
1: Jo no he vist Stranger Things i no tinc cap ganes.
0: No,
1: això és que em faci por, però tampoc m'interessa.
0: No, ja, per això. Però no passa res, va. No passa res.
1: Bueno,
0: no
1: és igual.
0: Cultura.
1: Si us agrada Stranger Things, felicitats. A mi no. No.
0: Ah, que borde. Però vale.
2: Bueno, aleshores quedem clars que és millor quedar-se a casa.
1: Sí. És que ja t'ho vaig dir, Mary.
2: Però
1: no hi ha
2: 3 a 0,
1: res com
2: avui.
1: A casa.
0: Però quan vulguin quedar amb els seus amics ja diran una altra cosa. Ja. Doncs això ha estat Qui té raó.
1: Ens veiem la setmana vinent amb un nou debat.
0: Adéu.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell,
1: i per mi, la Raihana. Avui us portem un nou idioma super ultra mega hiperinteressant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut escollit per l'Helena.
0: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directe a ella.
1: I si voleu escollir l'idioma de la setmana que vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
0: La frase és... Mensini Yomon Korama.
1: ¿Alguna hipótesis de qué significa?
2: Ay, no sé por qué.
3: Mensini suena a magrada.
2: A mí Korama más una talla yoikusa.
3: A mí sí, yo diría que magrada y que Mensini, ¿qué ves?
0: Yomon Korama.
1: Magrada.
3: Magrada el programa.
2: Toma ya, Em sembla bé, voto aquesta opció.
0: Ay, ok. Vale. Doncs significa tu diu.
2: Tu diu.
3: Ah, vale.
0: Sí.
3: Tu diu.
2: Quasi que m'agrada el programa, eh? Així és.
4: Sí.
3: Tot el contrari. Bueno, he trobat que hi havia un pronom, no?
0: Era bona, era bona.
1: Ara que ja sabeu què significa, quin idioma creieu que és?
3: Ni idea.
2: Jo em tiraré un triple i diré que és alguna cosa d'Àsia.
3: És que el somriure enigmàtic de la Ricana no ajuda. Jo pensava que havia fet bé el... És que ja no tinc confiança amb el meu... A veure, deixa'm pensar. Podeu repetir la frase? És que és molt complicat.
0: La frase és... Menseni Yomon Korama.
3: Vale. És que sí, és que el problema és que em sona podria ser una cosa o una altra.
2: Triple.
3: Àsia, però no és el sud-est asiàtic, perquè el sud-est asiàtic sona, jo crec que sona d'una altra manera. Ha de ser per Corea o alguna cosa així, però no sé.
0: Bueno, doncs l'idioma és l'uzbek.
3: Àsia, sí. Ostres.
1: I ara que ja sabeu quin idioma és, sabreu dir on es parla.
3: Uzbekistan.
2: Ah, val, digo.
0: Era bastant obvi que aquest idioma es parla a Uzbekistan.
4: Se jugaven amb la cabra.
3: Al polo.
4: Polo cabra.
1: Però també es parla Afganistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirguistan, Turkmenistan i...
0: Espera, aposto que també a Pakistan.
1: Doncs no.
3: I a Tajikistan?
4: Sí.
2: També.
1: És el que ha dit Tajikistan. Una altra cosa és que ho hagi pronunciat.
3: Ah, vale.
1: Doncs no, no es parla Pakistan. Anava a dir Rússia.
3: Ostres, podria ser, no?
1: Sí, la teva lògica de que es parla qualsevol lloc que acabi en Istan no ha funcionat, eh?
0: Ei, la intenció és el que compta.
1: Continuem. L'idioma el parlen aproximadament entre 34 i 35 milions de parlants nadius, la majoria uzbekistan.
0: L'uzbek prové de la família turca i és un idioma que es va transformar per la zona d'Àsia central, que es va formar.
1: He de dir que abans em pensava que Uzbekistan estava a Àfrica. Ho sento per tots els professors de geografia.
4: Estaven de moríssim.
0: Jo també, però... Bé, ara continuem. És un idioma que s'ha anat barrejant amb influències turques, perses i àrabs.
1: I uns dels curiosos són que utilitzen l'alfabet llatí oficialment, però encara molta gent fa servir el cirílic.
0: És un idioma aglutinant, o sigui que li posen sufixos a tot per marcar coses.
1: I a més, no té gènere gramatical. No existeix ni ell ni ella.
2: Toma ja.
0: Doncs aquí acaba la nostra secció. Ja ens veurem la setmana vinent amb un nou idioma i noves curiositats.
1: I recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
0: Jai! Que és adeu en uzbek.

0: Hola a tothom, som la Sara i l'Helena i us donem la benvinguda a la nostra secció, A què juguem?
1: On us expliquem jocs perquè el vostre viatge no sigui tan avorrit ni tan llarg.
2: Vinga, va, anem a veure quin joc porteu avui.
1: Doncs avui us portem Marinola Gominola.
2: Toma ja.
3: Jo tornem amb els noms estranys, que m'agradaria saber, per cert, qui posa els noms d'aquests jocs.
1: Jo.
3: Però mira, és veritat. Però, noies, de què va aquest joc?
0: Doncs és molt fàcil. Algú comença dient una frase i el següent n'ha de dir una altra que comenci amb l'última lletra de l'anterior. I així successivament.
1: Per exemple, la tarda és tranquil·la. Tranquil·la estava la ciutat després de la pluja.
2: Això és un...
3: un recurs
1: sí,
3: lingüístic
1: sí,
3: d'altera.
1: Sí, sí, sí.
3: Però la pregunta és, lletra o paraula?
1: Paraula, perdó, que ens
3: vale,
1: hem
3: vale.
1: Equivocat.
3: És que seria molt fàcil, no?, amb lletra.
1: Sí.
0: Yeah.
3: Bueno.
0: Us atreviu a provar-lo? És més complicat del que sembla, eh? Els altres també podeu jugar, si voleu, eh?
3: Així practiquem pel recurs sí. del Pere.
2: Vinga, va, a veure. Sí. Si no és molt complicat...
4: M'agradaria anar a l'Uzbekistan.
3: M'agradaria anar a l'Uzbekistan. Vale, doncs Uzbekistan és un país bonic.
1: Sí.
2: Bonic.
1: Ah, vale, comences tu. Bonic. El micròfon que tinc al davant.
2: Oh, no.
4: Davant.
1: Si algú s'ha licut, podeu dir, eh?
5: Davant meu hi ha una senyora raríssima.
1: Vale? Raríssima.
3: Doncs la Ruth.
6: Raríssima.
3: Amb raríssima.
1: Va.
7: Raríssima és la cançó que ha fet l'Helena.
1: Vale. M'he quedat pensant quina cançó.
3: Doncs ara, Helena.
2: No, Emma, participa.
8: L'Helena està jugant amb el cable dels cascos.
2: Vale. Puc dir els cascos o només cascos?
1: Sí.
2: Vale. Els cascos estan trencats. Hashtag demanem nous cascos per Ràdio Mollet.
3: Què? No sé si és gramaticalment correcte, hashtag.
2: Però bueno.
3: Bueno.
4: Mollet.
2: Mollet.
3: Mollet
2: és el poble on vivim. Molt bé.
1: Claro, sí.
3: Mollet té una bona ràdio.
4: Ràdio és el que intenten fer aquests nois.
2: Indirecta, com que molt directa no fera.
3: Nois pocs són els que hi ha a l'edat del pavo. Bueno, seguim. I bueno, ja hem acabat la ronda, no?
2: Sí,
0: sí,
2: bàsicament. Doncs, què us ha semblat?
0: El recomanaríeu a algú en especial?
1: Yeah.
3: Bueno, està bé. Però el problema és que després d'un parell de rondes et canses, no?
2: Sí,
1: sí.
2: S'hauria de fer com més concret, que sigui només com de coses d'un tema, saps?
1: Sí. Això ho podríem fer, però no avui, perquè no dona
2: avui,
1: temps.
2: No, que no ens dona temps.
3: Vaja. Doncs no tenim temps per les nostres habituals invencions.
4: Oh. Ja sapigueu que és una concatenació, això.
3: Com?
2: Una què?
4: Una concatenació.
3: Espera,
2: una concatenació.
3: La cosa de posar paraules més rares, aposta no val. Concatenació. Ens ha posat l'exemple de... Es posa el sol, rogenc, que és la sang del dia, el dia ha mort.
4: Mort, m'he quedat a l'entrepollit de presa a l'acier.
2: Bueno,
3: acier soc jo i em sembla que us heu d'anar acomiadant.
2: Fins al pròxim programa de Què juguem?
0: On la diversió mai descansa.
3: Descansar és el que volen els nostres oients i ara els deixem, però abans els deixem.
9: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
10: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
11: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
12: El combat dels poetes amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
11: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
13: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
14: Parlem de cuina.
15: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
14: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Doncs ja tornem després de mitja part. I ho sento, Lucía. Vale. Bona tarda, Ràdio Mollet, ja tornem a ser aquí.
1: Hola, avui no hi ha mitja part, oi? És que no està la Joana.
0: Això sembla.
1: Espera, Sier, què és aquest soroll?
0: Què, Lucía? Si jo no sento res.
1: No sé què deu ser això.
0: Bueno, algú està trucant a la porta, no? Espera, Lucía, hi ha una nota.
1: Vinga, va, deixa'm llegir.
2: Nois, ajudeu-me. El Pere m'ha raptat per faltar dos dies al programa. Estic atrapada sota la taula. Aquí hi ha molta gent. Ajuda.
1: Ai, és la Joana Sier, hem d'ajudar-la.
0: Segur que no és per tant, potser és una broma del Pere i tot.
1: Però què dius, carallot? El Pere no faria aquesta mena de coses.
0: D'acord, d'acord.
3: Nois, què esteu fent?
1: Ai, merda, que és el Pere. Hem de fer alguna cosa. Pensa, Sier.
0: Així de fàcil. Pensa tu, Lucía.
1: Ai, però Sier.
3: Nois, que no continuem amb el programa?
0: Sí, Pere, clar que continuem amb el programa. És que la Lucía estava entretinguda per a noies seves perquè crec que s'està posant malalta. He sentit que hi ha un brot de grip per les escoles. Mira, Nahuel. Mira, segur que estàs bé, Lucía?
1: Però què dius, carnal?
0: Ai, tant, Lucía. El millor és que descansis.
1: Que no, Sier, que no. No, que la Joana està atrapada.
0: No, no.
3: Però què diu?
0: Res, espera, res, tot gemia. Mira, Nahuel. Ja passem a la secció.

0: Nois, com esteu? Heu sobreviscut a la setmana d'exàmens?
1: No.
0: Hola, nois, com esteu? Heu sobreviscut a la setmana d'exàmens?
1: No, no estic aquí, noies. Només estic aquí en cos. La meva alma està encara fent exàmens de filosofia.
2: Doncs avui us portem la història d'un criminal molt famós al Brasil, Pedro Rodríguez Filho, conegut com el Matador de Brasil.

0: Pedro va néixer al 1954, en un entorn bastant, com ho diria, caòtic. Bé, sí, el seu pare maltractava la seva mare constantment. I això ja és horrible, però atenció, li va donar una pallissa mentre estava embarassada i va provocar un cop al cap del nadó.
1: Ostres!
2: I per això el nen va sortir psicòpata.
0: Als 14 anys l'acusen d'un robatori a l'escola i el nen decideix matar el vicepresident del centre.
1: Toma ja.
0: T'imagines que cada cop que em suspenguessin haguéssim de matar el professor? Escolta, saps perfectament que si haguéssim de matar el professor cada vegada que ens suspengués, l'escola estaria deserta.
1: Sí.
0: El pitjor és que després va matar el noi que realment havia fet el robatori. No, el pitjor és que quan tenia 14 anys i després de tot allò va marxar de casa. I quan va arribar a São Paulo, Pedro es converteix en una mena de superheroi. Bé, no exactament un superheroi. A veure, es dedicava a matar tota persona que ell considerava dolenta. Però un dia, després de matar un narcotraficant, comença una relació amb la viuda d'aquell home. I segueix amb el negoci del narcotraficant que havia matat, convertint-se en un dels més perillosos. Després ho van deixar i es va casar amb Maria. Un dia, al tornar a casa, se la va trobar morta, torturada i assassinada per un narcotraficant de la competència. Un tal, el xinès. I quan descobreix qui és, Pedro va al casament del xinès i mata a 7 persones i fereix unes quantes més. El 1973 el detenen i, fins i tot arrestat, mata el seu company del vehicle policial camí de la presó.
3: Segons ell, perquè era un violador.
0: Però, sorpresa, a la presó continua matant. Es converteix literalment en el Hulk de la presó.
3: Company de cel·la que no li agradava, company de cel·la a qui li liquidava.
0: Es calcula que va matar més de 40 presos,
3: incloent-hi el seu propi pare,
0: en descobrir que havia matat la seva mare.
3: I dels altres assassinats només deia que violadors i traïdors no són bones persones.
2: Bueno, era un netejador ètnic.
1: Sí.
2: No em sona...
1: Una mena de Robin Hood, no?
2: O d'Adolf Hitler, com vulguem veure.
1: Oh, ostres, un altre cop.
0: Tot això ho sabem perquè es va fer youtuber i...

0: Dios, ¿cómo estás? Presentado. Ah, no, sí. Asier, ¿cómo estás?
1: Bon dia,
0: experta. Vale.
1: Estava pensant en Nahuel.
0: Nahuel, tio. Sembla Elias. Bueno, nosaltres avui us volem posar a prova.
2: Exacte. Com porteu la filosofia?
1: Bueno.
3: La meva pitjor pesadilla.
0: Sí, però... O sigui, avui ens centrarem amb la Sier, perquè, Lucía, tu formes part. Vale. Sier, com portes filo?
1: Bueno.
0: Ah, bueno, no, explica't.
1: El Merlí està bé.
3: El Merlí està molt bé.
0: Vale, doncs segurament ara estàs molt feliç, doncs fem filosofia, veiem Merlí, però la veritat és que el batxillerat tot canvia.
2: Sí. Sí, sí, i molt. Per començar, el professor.
0: No esperis que t'expliqui el tema.
1: Com que no?
2: No. El tema te l'has de llegir a caseta...
0: I... No, ho has dit malament. El tema ha d'estar llegidet de casa.
3: No, la cosa és que a l'escola es va dormidito...
0: Dormidito...
3: Comidito...
0: Meadito... I leidito. I a classe només s'aclareixen dubtes.
1: Però quins dubtes exactament?
2: Doncs, per exemple, doncs, com es fa una truita de patates, amb ceba, sense ceba, si li vols ficar una mica d'all...
0: Sí, i tant, really.
3: I tant, really. Basat en
0: els reals. O perquè sabem que una tarda... que una taula és verda.
3: No, o perquè sabem que estem asseguts.
0: Ah, bona pregunta.
1: Bueno, no ho podem saber. Podríem estar en el somni... La nostra vida podria ser el somni d'una papallona.
0: No, perquè Morfeu no et pot emportar.
3: Exactament. Però, bueno, el problema, nois, arriba a l'hora de l'examen.
2: Tu ho has dit, després de 3 setmanes estudiant...
0: 4 resums diferents...
3: 50 textos analitzats...
2: Sabent a la perfecció com vol que responguis cada pregunta...
0: Pam!
4: Fem una truita de patates.
0: 37 de 37.
1: Un 10.
3: Pleno total.
2: Tota la classe ha suspès. Ah.
3: Què us ha semblat?
0: Tota la classe.
1: Bueno, però si és amb un 4 i mig...
0: No, perquè aquí ve un petit joc.
3: Vinga, va.
0: Quina creus que és la nota més alta de la classe?
1: Vale. 3,05. Estic intentant jugar a la baixa.
2: Doncs no. La nota més alta...
0: Doncs sí.
2: De fet, sí. Ah, pues sí.
3: 3,05 no, però...
1: Va, 3,5.
0: Sí, un 3 i mig.
1: Jo he dit 3,05.
2: Ah, 3,05 no és el mateix.
0: Vale, perdó. Bueno, el professor estava molt enfadat i la veritat és que no li faltava motiu. Però hi havia dels exàmens i és que no hi havia una cosa... Sí, és que tot estava subratllat en vermell, tot tachat, però és que no tenia gens de sentit.
3: Era com un mapa amb fletxes.
1: Suposo que hi havia negatius també, no?
3: Sí.
1: Sí.
0: No, zeros, molt zeros.
3: Però zeros.
2: Però va haver una persona a l'altra classe que, misteriosament, doncs va treure un 10.
1: Ah.
3: Jo crec que són família.
0: És possible, perquè el que va fer és impossible.
2: Home, jo crec que aquestes persones i els altres 3 que van aprovar, doncs s'haurien d'haver sacrificat, no?
0: Doncs sí, perquè per culpa de la seva supernota van estar a punt de suspendre a tota la resta de la classe.
3: Clar, perquè amb nosaltres el que ha fet el mestre és agafar el 3 i mig i el va convertir com en un 10. I amb la mitjana de les seves coses inventades, perquè no havien fet res més, va aprovar algunes persones i a d'altres no.
2: Però, clar, a l'altra classe va estar a punt de no fer això. Què us sembla?
1: A veure si ho entenc. Primer posa que la màxima nota és un 3 i mig.
0: Sí.
1: I després hi ha una altra classe que té un parell d'aprovats, amb bona nota.
0: Clar. Sí.
1: I aleshores, ara està dient que us ha pujat la nota o no? No.
0: Sí,
1: ho entès?
0: Sí.
1: Aleshores, ara teniu bona nota vosaltres i ara hi ha gent que ha aprovat. És que no ho estic entenent.
2: Ara, la gent que ha tret un 10 i la gent que ha tret un 3 i mig té la mateixa nota.
3: Bàsicament.
1: Per què?
2: Doncs mira.
0: Pues perquè no pot anar amb tota la classe suspesa.
3: Exacte.
1: Clar. Aleshores, per tant, la que tenia, per exemple, un 3 i mig ha tret millor nota i aleshores alguns han aprovat gràcies a això.
0: Clar. Sí. Vale. I no anava a fer el mateix amb l'altra classe, però al final sí que ho ha fet.
1: Bueno.
2: Les mates tampoc les portava molt bé.
0: No.
2: Per què?
0: Bueno, i com hem dit, al final... Què?
4: Perquè no llença els exàmens a l'aire, que caiguin a la dreta... Pues...

0: Us sembla que va fer això.
1: Sí, sí.
2: És superarbitrari tot.
1: I a més, va acceptar fer un altre examen tipus test per pujar encara més la nota.
0: Però vosaltres què creieu? Que és un premi o un càstig?
1: Perquè també pot baixar la mitja.
3: Clar, home, s'entén que si és tipus test serà més fàcil, no?
4: Mm-hmm. Però els errors descompten. Ah, 3 errors, un punt.
1: Un punt.
3: Bueno,
4: 20 preguntes.
3: Bueno, 20 preguntes. Home, jo diria que és més premi, no? No.
1: Ja veurem.
3: Ja veurem, però jo no crec que sigui un càstig.
1: Ja veurem.
4: Bueno, doncs ahir va ser el dia del judici final, el dia que vam fer l'examen.
0: I volem destacar que va ser superllest. Com que era tipus test i havíem de corregir-lo nosaltres, per evitar els canvis, ens va dir que marquéssim les respostes finals amb boli vermell abans d'entregar-lo.
1: Així, si hi havia dues respostes marcades amb vermell, sabria que havíem com canviat alguna cosa. No, no, el paio molt llest.
4: Sí,
1: no,
4: la veritat que sí. I ara et volem ficar a prova.
3: Vale.
0: Sí, us farem algunes de les preguntes que la Joana i la Lucía van respondre ahir, però tranquils, que tampoc són molt difícils.
1: Vinga.
4: No, jo crec que la Xer ho farà bé.
1: Jo també.
4: Preparats?
3: Bueno, a veure si em sorpreneu.
4: Va.
0: Primera pregunta. Segons Sòcrates, com s'havia de transmetre la filosofia?
3: Bueno, estic dotant entre la B i la C.
0: Bueno, calma.
4: Un moment.
0: A. Amb textos i anàlisis. B. A través del diàleg. O C. A través de discussions.
3: Vale, crec, no és textos i anàlisi. Estava dubtant entre diàleg i discussions. Però clar, si no ho he entès malament, el que busca és que com una pluralitat intel·lectual. Aleshores, sí. No ho sé, diré B.
4: Doncs sí, la resposta era la B.
3: Uf.
0: Vinga, la primera ha estat bé. Segona pregunta. Quin tipus de filosofia és la literatura?
4: Uf.
0: A. Lògica. B. Ètica. C. Estètica. O D. Epistemologia.
3: Estètica.
1: Molt bé, així és. La resposta és estètica.
3: Perquè és com que diu la filosofia que l'autor vol, no? No, no sé.
4: Bueno, no.
3: Perdó.
0: Aquí no cal que justifiquis.
3: Vale.
4: Segona pregunta. Quin és l'estudi filosòfic que ens ajuda a comprendre si un raonament està ben construït? La lògica. A. La B, la ètica. C. La metafísica. O B, la
1: gnoseologia.
3: La lògica.
4: La ètica.
0: Doncs jo no...
4: Sí, és la lògica, no? És la lògica.
3: És la gnoseologia.
4: És l'estudi dels coneixements.
1: Sí.
3: Ah, jo crec que és lògica, no?
1: Sí, sí, és la lògica.
0: I l'última pregunta. Quants usos té la raó? 1, 2, 3 o 4?
3: Sí. Eura, com que la raó simbolitza amb un triangle, 3.
4: Mec! No, eren dos.
3: Bueno.
0: Molt bé, m'ha sorpresa. Sí.
4: Home, hem sigut bones.
0: Sí, jo no sabia cap de la resposta.
1: No hem posat cap pregunta que vam respondre ahir, perquè, o sigui, unes coses...
4: Tio, d'així hem tret bastant bona nota, hem tret les millors notes de la classe, la Lucía i jo,
1: O sigui, no ens podem queixar, al final.
4: No.
1: Espero...
2: Reines del quiz.
1: Que m'aprovin.
4: Que sí, aproves, home.
0: Doncs fins aquí la secció d'avui.
4: Ens veiem la setmana que ve. Adeu.
5: I si no, i si no, i si no m'estima, caga la via, caga la via. Ronyonines amunt, Don Chugorri, que t'hem enviat la fresca. T'espero la vida, la ment i l'esperança.
6: Hola, ja tornem aquí, a ser aquí una setmana més. Avui us porto el joc de sempre, l'atenció, amb les cançons d'una de les millors sèries de la història de la sèrie. Sí, sí, Stranger Things.
3: Ara trac de Stranger Things, no?
6: Doncs he portat aquesta secció perquè estem de dol. Ahir es va estrenar la cinquena i última temporada. La filla és real, amics meus.
1: Espero que no se'n faci spoiler.
6: No, tu tranquil.
3: Després, sisena temporada i la setena...
6: Va, deixem de llàgrimes i comencem amb la primera.
3: Material Girl.
6: Molt bé!
3: Està mal guió,
1: Ah, ho has llegit.
3: Sí, abans de tirar-lo.
6: Exacte. Material Girl de la reina Madonna.
1: Toma.
6: Aquesta cançó sona quan la Max porta l'Eleven al centre comercial i li fa un makeover total. Botigues, compres i moments icònics que ni els anys 80 s'haurien imaginat.
3: Capitalisme.
6: Continuem.
1: Vinga.
6: Ai, jo sé quina cançó és. No, no. Sí, ai, surt quan surt lo del el mundo del revés i posen aquesta musiquita. No, jo sé quina cançó és, però no sé com es diu.
3: Bueno, jo no sé ni quina cançó
6: pues,
3: és.
6: Pues, no, ja vingo.
1: No, ja vingo.
6: No, ja vingo.
3: Oh, línia.
6: Aquesta cançó és Running Up That Hill de Kate
1: Bush. Ja sé quan surt. Quan...
3: Run to the hill.
6: Deixo que suguis tu, a veure si ho adivines. Quan surt.
1: Quan la Max està a punt de morir. No?
6: Molt bé, és, com la, és la seva cançó que li fa com salvar-se del vent.
3: Aquí. Ah, és el solo que fa el que te la guita,
6: les orelles, perquè jo vaig per la tercera temporada i m'has imatgen...
7: Treu-te els auriculars.
6: Treu-te.
1: Sí, com si no es treu.
6: Bueno.
3: Posa tals i treu el so.
7: Surt de l'estudi.

0: Opa!
1: Ui, no, no sé quina és. És que
0: jo ja... necessito escoltar més.
1: Jo, sí, jo també, tio.
0: Més.
2: ¡Eso soy yo! ¡Ah! ¡Ya sé quién
1: es!
2: ¡Ole!
1: Sí, ya sé quién es.
0: ¿De quién?
2: La de Willy y el seu germà.
1: ¡Molt bé!
2: Sí. Correcte.
3: Però està tot endevinant la cançó, bueno, o l'escena de la sèrie.
2: Bueno, sí, està. No, l'escena. Correcte. El temazo de Clash, Stranger Things, bueno, és la cançó que connecta el Will amb la família i que també i també amb nosaltres. Quan no sabem si quedar-nos en classe o marxar-nos.
0: Bueno, jo voldria dir que un estribillo no fa una cançó, eh?
1: Ai, és
3: bueno,
1: cert.
3: Però és molt resultona.
2: Continuem amb la quarta. I alerta, ja anem per la meitat. So you got to let me
0: know. Should I stay or should I go? Master of Puppets.
2: Molt bé! És que jo sabia que aquesta
0: Metallica.
2: La nova nave.
0: És Metallica.
2: Molt bé. Master of Puppets de Metallica és l'escena d'Eric tocant el món de revés.
1: Ah, sí.
2: Història del rock i de la televisió.
1: És cert.
2: Després d'això, mig planeta va voler una guitarra.
1: Sí.
2: Seguim.
0: Sí, deixa l'escu, deixa-la.
3: Són 8 minuts de cançó,
2: eh? Són 8 minuts, eh?
0: Bueno, bueno. No sopes, que són 11. Bueno, a veure, totes les cançons.
2: Següent,
1: següent,
2: següent.
3: Censura, censura metà.
0: Com sona la bateria, eh?
3: Sí, molt.
1: No sé de quina, o sigui... No m'ha donat temps a escoltar.
0: Sonava d'un inici d'intro de Heavy. No?
3: No.
0: No.
3: És molt popi, això.
0: Ah, vale, ja, ara sí ja...
1: No sé quina és.
2: Quina és?
0: No, no, ja sé que ara ha sonat a pop, amb aquella primera nota.
2: No sé quina és, en sèrio?
0: No.
2: I si canta... Never ending story...
1: Ai, sí, el meu moment preferit. Vaig estar enganxada a aquesta cançó.
2: Pues sí. La cançó Never End the Story de Liam és quan... Bueno.
1: Look at what you see.
2: És quan Dustin i Susie canten per ràdio com si fossin dos estrelles de Broadway. A més de salvar el món amb la constant de pla, com qui diu.
0: Salvar el món amb què?
2: Amb la constant de plans.
0: La constant de plans?
2: Ja,
1: sí.
2: És que... Perquè era la contrasenya d'una caixa forta.
1: Admires la sèrie.
2: Anem amb la... per la sisena.
1: Hola, tio, però és que amb això... No,
0: és que veure, això és un tron, ja està.
1: Pum!
0: Una escena de pluja, vale?
2: No.
0: Black Sabbath, perquè un tro.
2: No.
0: No.
2: És una versió de la mixeada de Separate Ways de Journey, que acompanya el clímax de la temporada 4. És que qualsevol escena sembla un trailer èpic. Fins i tot estàs només recollint la roba de l'estrenador. Ah, vale. Ja estàs. Perdó.
0: Estem fent una mica d'espoiler, no?
1: Sí.
2: Una mica.
1: La Joana està plorant.
0: Bueno, és que...
2: Penúltima.
3: Aquesta la coneix a la Sier, segur.
1: Sí, jo sé quina és, però no sé com es diu.
2: Es diu com un país. No, un continent,
3: un
2: perdó.
3: Continent.
2: Perdó, perdó.
3: I el nom del grup és divertit.
2: Sí, és una paraula com ofensiva d'Espanya.
1: Ah?
2: I és com al principi d'una cançó
3: vale.
2: D'arra.
0: ¿Eh?
2: Ah? No, no ho escoltes. Que lo toto de loca.
1: Ai, ai, ai. Ai.
2: Vale, passes al principi d'aquella cançó.
3: Toto és el grup.
2: Toto és el grup.
1: Ah.
2: I es diu Àfrica. Per això.
0: No l'havia sentit.
3: No, ja, pues, jo crec que sí.
2: Aquesta cançó Àfrica de Toto està sonant de fons mentre la Nancy i l'Steve tenen un moment romàntic. Perquè si no hi ha pluja a Àfrica hi ha mort a Hawkins.
0: Què?
2: Ara sí, l'última cançó. Això.
0: Molt bé, Pere, segur que està bé.
3: És a UR.
1: Jo sé quina... O sigui...
3: Has de deixar 5 segons, sí. Perquè 3 és molt fort.
2: Vale, vale, m'apunto.
3: 5 segons. Vinga, va.
1: Ah! Sí, no sé com es diu la cançó, però és
2: com
1: la típica que sona sí. Quan surt la 11.
2: Sí. No, no, quan surt la 11 no, i Stranger Things és la intro de la... Del,
1: ah,
2: és la intro.
1: Val.
2: Aquesta cançó es diu Kids i és del Kill Dixon i Michael Stein. I és el tema principal. La música que defineix Stranger Things des del primer segon. Misteri, anys 80 i pels de punta saudats.
3: Però anys 80 de USA, eh?
2: Ja, yeah, de USA.
0: Aquí, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es. Bueno, doncs a Lights crec que se'ns ha fet i una mica tard, no?
2: Sí. I fins aquí el repàs musical d'avui. Què us ha semblat? Alguna cançó o artista que vulgui?
0: Magnífic, però saps que hem d'anar passant al final, així que gràcies a Lights.
1: No hi ha final avui. No ens posem.
0: Titu, titu, titu, titu.
1: L'heu despatxat com
0: a molt. Vinga, va, ja tenim el final. Lucía, vinga, comença.
1: Ai, és que...
2: Hoy en mi ventana brilla el sol. Este me lo dijo la Joan.
0: Bueno, bueno, no passa res.
3: Holy force.
1: Però fem final o no? No ens dona.
0: Clar que sí, a veure, estem en viu, eh?
1: Vale, va. Pues mira, la setmana més estressant de la meva vida. I com sóc una... Floricona, l'únic que ha aconseguit després d'aquest llarg trimestre és una llista interminable de coses que em fan ràbia, em molesten, m'irriten o acaben amb la meva paciència.
0: Fot-li pou!
1: I avui les comentaré. Primera cosa que em fa molta ràbia, les típiques companyes que et demanen tot el material, bolis, llapis, retoladors, i després no te'ls tornen.
0: Companys Gerard? I companyes, seguim.
1: Gerard? Gerard?
0: Vale. Sisplau, no fa falta...
1: Una altra. La solució. Una altra. No us fa ràbia aquella gent que no et parla mai, però de cop, quan dius que t'has fet...
0: Bueno, calma. Calma convé, perquè la passa xest...

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula pont i expressions relacionades. Si pensem en un pont, de seguida pensarem en una construcció sobre la qual una via de comunicació salva una depressió o un obstacle o creua una altra via de comunicació a nivell inferior. Així parlem d'un pont de pedra, de ferro, les arcades d'un pont, pont suspès, penjant, etc. També, però, per pont, entenem aquell dia feiner que, escaient-se entre dos dies festius o inhàbils, es converteix també en festiu o inhàbil. Encara no sabem si la setmana que ve farem pont o no. Per tant, fer pont és fer extensiva la festa el dia de treball que s'escau entre aquests dos dies festius. Dimarts és festa, així farem pont dilluns i fins dimecres no anirem a treballar. Fer pont és, però, també formar com un arc o una arcada a certa distància del sol. La barra de les cortines és massa llarga i fa pont. Altres expressions relacionades amb la paraula pont és ser el pont dels ases, és a dir, una dificultat que es troba en alguna ciència on s'encallen molts i es desanimen a continuar endavant. Per exemple, aquesta part de l'assignatura a matemàtiques és el pont dels ases. La majoria dels alumnes s'hi queden encallats. En canvi, fer-li el pont de plata a algú és facilitar a algú la superació de les dificultats que troba. La Loli ens fa de pont de plata quan tenim problemes amb l'ordinador. El pont del Diable és el nom donat als Països Catalans a alguns ponts monumentals d'origen romà, la construcció dels quals s'atribueix al diable, que els hauria edificat a canvi de l'ànima de la persona encarregada de construir-los. A Catalunya hi ha més d'un pont del Diable. I finalment, les raons del pont de Lleida són raons inconsistents, que no proven, que no són vàlides. Fent servir raons del pont de Lleida no convenceràs ningú. Per cert, feu pont vosaltres? Esperem que sí. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins a l'any 2000 per redescobrir un debut que va sorprendre mig món. Escoltarem Not That Kind, l'àlbum debut d'una veu poderosa, crua i absolutament inconfusible, la veu d'Anastàsia. Darrere d'aquesta veu greu i rotunda hi ha la història d'un artista que va lluitar contra el rebuig, la malaltia i els estereotips i que va transformar tot això en pura energia creativa. Avui repassarem el disc cançó per cançó, descobrint què hi ha darrere de cada melodia, cada lletra i cada explosió vocal. Prepara't per tornar als inicis d'Anastàsia i deixar-te endur pel groove, el soul i l'empenta de Not That Kind. Abans d'entrar en matèria i començar a escoltar com sona aquest disc, fem un breu repàs per explicar qui és aquesta cantant. L'Anastàsia és una cantant nord-americana nascuda a Chicago l'any 1968, amb una veu molt particular, ja que predomina per ser greu i plena de caràcter, que es reconeix des de la primera nota. Tot i que va començar a destacar als escenaris a finals dels anys 90, no va ser fins al 2000 que es va fer mundialment coneguda amb l'àlbum Not That Kind, el que anirem escoltant durant aquesta hora, i el seu senzill I'm Out of Love. La seva música és una fusió de soul, pop i rock, un estil que ella mateixa va anomenar sprock. Però més enllà dels gèneres, el que realment la fa única és la seva veu. Al llarg de la seva carrera ha venut més de 30 milions de discos i ha conquerit especialment el públic europeu, australià i sud-americà. Com a curiositat, i sent ella dels Estats Units, mai va tenir el mateix èxit al seu país. I ara sí, entrem de ple en aquest viatge musical amb la cançó que obre el disc i que també em porta el nom. Així comença Not That Kind d'Anastàsia.

Tornem d'escoltar Not That Kind, la cançó amb què Anastàsia ens deixa clar des del primer minut que no està aquí per complaure a ningú, sinó per ser fidel a si mateixa. Una curiositat. Tot i tenir una veu poderosa i plena de soul, Anastàsia va rebre diversos rebutjos discogràfics als Estats Units al principi de la seva carrera, perquè les discogràfiques no sabien com classificar-la. Massa pop per al soul o massa soul per al pop. Però una part clau va ser la seva aparició al programa de televisió The Cut de la cadena MTV l'any 1998. No va guanyar el concurs, però va fer una actuació tan impressionant amb una cançó original, que precisament és aquesta que acabem d'escoltar, la de Not That Kind, que va deixar bocabadats els jurats i el públic. Gràcies a aquell moment televisiu, l'Anastàsia va acabar signant amb Daylight Records, un subsegell d'Epic Sony Music, creat gairebé a mida per ella. De fet, el seu cas va ser tan excepcional que el segell la va vendre internacionalment abans de publicar el disc als mateixos Estats Units. I així és com va començar el que seria una carrera meteòrica, sobretot fora del seu país. Nosaltres seguim endinsant-nos en el disc que va marcar l'inici de la carrera d'una de les veus més potents dels anys 2000 i ho fem amb el senzill que ho va canviar tot, I'm Out of Love. Aquesta cançó no només va ser el seu primer gran èxit, sinó també una carta de presentació.

I'm Out of Love és aquest clàssic que encara avui sona amb tota la intensitat del primer dia. Una altra curiositat és que la veu d'Anastàsia era tan potent i diferent que molta gent es pensava que era negra. De fet, ella mateixa deia que la seva veu era soul en un cos blanc. I això li va valer l'etiqueta de la petita dona blanca amb gran veu. Ara seguim descobrint aquest primer àlbum amb una altra cançó destacada, que es titula Cowboys and Kisses. Aquest tema ens mostra una faceta més pausada i melancòlica, amb un toc gairebé més country i una lletra que parla de desamor i de no deixar-se enganyar per les aparences.

Això que acabem d'escoltar és Cowboys and Kisses, una de les cançons més singulars d'aquest àlbum Not That Kind. A diferència del so més ballable i funk de la cançó anterior, la de I'm Out of Love, aquí Anastasia aposta per una balada amb influències country i pop rock. Pel que fa a les seves influències, Anastasia sempre ha dit que es va inspirar en grans veus del soul i del funk, com la d'Aretha Franklin, Tina Turner o Chaka Khan, però també en el pop més modern dels anys 90. D'aquí neix aquest estil tan propi que ella anomena sprock i que hem comentat abans, que és una barreja entre el soul, el pop i el rock, i que sentim clarament en temes com el que escoltarem tot seguit. Això és Love is Alive.

Love is Alive és una d'aquelles cançons que transmet energia, optimisme i força des del primer acord. A nivell musical, destaca per la seva base més funky i groove, que ens recorda l'esperit del soul dels anys 70. Tot i que no va ser un dels senzills principals d'aquest disc, aquesta cançó té una gran càrrega emocional i parla d'una cosa que Anastàsia sempre ha volgut reivindicar amb la seva música: l'amor com a força que dona sentit i vitalitat. Una dada interessant és que aquest Love is Alive realment és una versió que va voler fer la nostra cantant. El tema original és d'en Gary Wright, publicada l'any 1975. Ara entrem en un dels moments més íntims i emocionals d'aquest Not That Kind. La cançó que ens ve ara es titula I Ask of You i és una balada delicada i plena de sentiment, on Anastàsia deixa de banda la potència vocal per mostrar-nos la seva cara més vulnerable amb una instrumentació molt suau.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Continuem el nostre capítol dedicat a l'àlbum Not That Kind d'Anastasia. Recordem que va néixer a la ciutat de Chicago l'any 1968 i que va créixer en una família de músics. El seu pare era cantant i la seva mare actriu de teatre musical. Tot i això, la seva infància no va ser gens fàcil. Va patir la malaltia de Crohn des de molt jove, una afecció inflamatòria greu que la va afectar durant anys i que gairebé li fa abandonar els seus somnis de ser cantant. Més endavant, també va haver de fer front a dues batalles contra el càncer de mama, la primera al 2003 i la segona 10 anys més tard, al 2013. I sempre n'ha sortit reforçada, convertint-se en una veu no només musical, sinó també de superació i sent una persona lluitadora, si més no. Parlem també de la seva etapa al programa The Cat de la MTV abans de que fos una cantant reconeguda. The Cat era un talent show presentat per Lisa López, del grup TLC, i buscava nous artistes amb una veu pròpia i un estil diferent. Tot i que Anastasia no va guanyar el concurs, ja va causar un bon impacte que la va catapultar a signar amb una discogràfica. I així és com, de la mà d'un petit espai televisiu, Anastasia va passar de ser una desconeguda a convertir-se en una estrella amb una veu inconfusible. Ara arriba el moment de descobrir el tema Wishing Well, una cançó en la qual tornem a veure l'Anastasia més poderosa amb aquella veu que transmet força i seguretat, però també amb un toc de misteri i d'intensitat. Escoltem com sona aquest Wishing Well.

sovint no es compleixen. El wishing well, o pou dels desitjos, és una metàfora que es repeteix molt en la música i en la literatura, però aquí ella li dona un gir més realista. No tot el que desitgem arriba fàcilment i a vegades cal enfrontar-se a la decepció amb valentia. Una dualitat entre l'esperança i el realisme que és molt present en tot aquest àlbum. Ara, però, canviem de ritme i entrem de fons en una cançó que parla d'una altra cara de l'amor, la passió i la connexió que fa que dues persones siguin fetes per estimar-se. Made for Loving You té un groove molt més marcat i una energia que fa que sigui impossible no moure's una mica mentre l'escoltes. Xic-xau-xau.

acabem de gaudir de Made for Loving You, un tema que amb el seu ritme enèrgic i aquesta veu tan potent es reflecteix perfectament la seva capacitat per transmetre emocions intenses i alhora fer-nos moure. En aquell moment, després de l'èxit explosiu d'aquest Not That Kind, Anastasia es trobava en plena ascensió. L'any 2000 i els següents van ser anys molt intensos per ella. La fama arribava ràpidament, sobretot a Europa i Austràlia, ja que als Estats Units la seva imatge era molt més difícil de col·locar dins dels estàndards de la indústria. Però això no la va aturar, i ella mateixa ha explicat en diverses entrevistes que, tot i la pressió, es sentia emocionada i agraïda per poder compartir la seva música i connectar amb el públic.

Durant la gira Not That Kind Tour, que va ser intensa i plena d'èxits, Anastasia va començar a preparar el que seria el seu segon àlbum, el Freak of Nature. Va expressar la necessitat de fer un disc que reflectís més la seva maduresa personal i artística, que explorés temàtiques més profundes i que també incorporés nous elements musicals. Així va ser com va aconseguir un so més fosc, més intens i amb lletres que parlaven més de superació i de lluita, però seguint amb la seva essència.

acabem d'escoltar Black Roses, una cançó on Anastàsia mostra una cara més intensa i personal. No és una cançó alegre, sinó que parla d'un amor complicat amb moments difícils. La cantant nord-americana mai ha detallat públicament si darrere d'aquesta lletra s'amaga alguna història concreta o personal, com ja s'acostuma a fer dins el món de la música. Una cosa que poca gent sap és que Anastàsia és coneguda no només per la seva veu potent, sinó també per la seva forta personalitat i la manera en què ha abraçat la seva imatge més particular. Per exemple, les seves ulleres de sol, que gairebé sempre porta, no només són un signe distintiu, sinó que li serveixen per sentir-se més còmoda davant el públic i la premsa. A més, després d'haver lluitat amb malalties greus com la malaltia de Crohn i més endavant amb el càncer de mama, Anastàsia s'ha convertit en un símbol de força i superació, inspirant molts dels seus fans a no rendir-se mai. I ara que ens anem acostant al final d'aquest capítol, arribem a la penúltima cançó que escoltarem i que es titula Your Tripping. Aquest tema és més lleuger i divertit, amb un ritme molt viu que contrasta amb algunes de les cançons més intenses que hem escoltat fins ara. Aquí Anastàsia juga amb el llenguatge i l'actitud, mostrant una mica del seu costat més desenfadat i juganer. Yo Tripping parla de moments en què ens sentim confosos i que no acabem d'entendre què està passant a la nostra vida. Ready?

I així, ara sí, arribem al final del nostre viatge per l'àlbum Not That Kind d'Anastasia. Ha estat un recorregut ple de cançons que ens han fet vibrar, emocionar i descobrir tota la força i l'autenticitat d'aquesta artista única. Per tancar aquest capítol, escoltarem l'última cançó del disc, One More Chance, un tema que ens parla de segones oportunitats amb aquesta veu tan inconfusible que ens ha anat acompanyant durant tota aquesta estona. Fins a dia d'avui, la de Chicago ha publicat un total de 8 àlbums d'estudi al llarg de la seva carrera. Recentment, i per celebrar els 25 anys d'aquest àlbum debut, va reeditar aquest Not That Kind amb força contingut extra i va fer una gira europea que va passar per ciutats com Barcelona i Madrid. Gràcies per ser amb nosaltres en aquest viatge musical. Abans, però, relaxeu-vos i gaudiu de One More Chance. Que vagi bé!

0: els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: En Quimet Pla, del Baix Llobregat, ens farà la narració Un senyor de Puerto Rico.
1: Un senyor de Puerto Rico, al balcó, tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarrar bé el mico, el moro, al balcó, quedant el lloro a l'altre, ben lluny del mico. Més, tant i tant xerra que xerra i que xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico, i amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro, i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. I si voleu saber com acaba aquest poema, heu de venir a veure Absenta, de la companyia Teatre Tot Terreny. Un petó per tothom. Adéu.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 524. Una salutació, de qui us parla soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres per la nit per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes de podcast habituals. A més, sabeu que estem emetent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream, últimament a Mixcloud, i ens trobaràs a mixcloud.com/núvoldefum.

i aquesta nit, programa número 524, l'arrenquem amb el folk experimental de Yamila Ríos, productora, cantant i cellista espanyola, que presenta el seu tercer disc, Nor, dins el catàleg de Humor Rex. Arrenquem amb aquesta peça titulada Prado.

Aquest disc de Yamila és una celebració dels poders al·lucinatoris de la música, un viatge que uneix accents barrocs, folclor espanyol i la música electrònica contemporània. És un disc que surt d'un retir a la natura dins una comunitat ecologista, on va buscar refugi en la quietud, va aprendre dels animals i va intentar oblidar l'ésser humà. N'escoltem un altre tall, Lo Animal.

Doncs fantàstic aquest treball de Yamila, un disc titulat Nor, que trobareu dins el catàleg de Humor Rex.

Continuem amb més veus, ara molt més subtils, en aquest cas amb un projecte anomenat The Dengue 100 i la peça que aporten en un recopilatori titulat The Black Hill, The Glass Sky, del segell de Glasgow Somewhere Press. El tema que escoltem porta per títol Avir i compta amb la veu de la historiadora de l'art i artista també, Gemma Blackshaw.

El tercer disc de la nit és el darrer del projecte d'Ambient Drone, Stray Theories, que ja coneixem també prou bé per aquí, editat a principis de febrer per N5MD, sota el títol de Folter. Són 8 talls de l'Ambient Drone habitual d'Stray Theories. El primer d'aquests talls és aquest, Have It All.

I avui, per a la segona part del programa, tenim un parell de peces llargues. Comencem amb Simon Wojcik i el seu disc titulat When you wrap your eyes, you see things you can't describe. Quan et fregues els ulls, veus coses que no pots descriure. Es tracta d'un disc format per 5 peces que compta amb un bon grapat de col·laboradors amb instruments tradicionals, saxos, veus, cellos, etc. Escoltem el tercer tall d'aquest disc titulat Bless.

to me.

Doncs més que interessant aquest disc de Simon Wojcik, un disc titulat Bless, que trobareu dins el catàleg del segell Taxà, Sawyer Editions.

El darrer tema de la nit ens el porta ni més ni menys que Rafael Anton Irisarri, que recentment ha publicat un disc titulat Points of Inaccessibility dins el seu propi segell, com no, Black Knoll. Són quatre talls, dels quals avui ens quedem amb el primer, Faded Ghosts of Clouds.

Doncs amb Faded Ghosts of Clouds, aquesta peça del nou treball de Rafael Antoni Irisarri, hem arribat a la fi del programa d'aquesta nit, el número 524 del Núvol de Fum. Ja sabeu, com sempre, que tindreu la repetició d'aquest programa dissabte a les 11 de la nit aquí a Ràdio Mollet, i que tindreu també disponible el podcast, així com tots els altres, en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a la resta de plataformes de podcast habituals, com és iBooks, Mixcloud, Spotify, etc. Jo, sense més que afegir de moment, m'acomiado ja de vosaltres. Ens tornem a retrobar, com sempre, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pere Bernial.
2: Molt bona hora, sóc en Pere Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Avui programa especial perquè un dels meus millors amics que fa 30 anys que el conec m'acompanya aquí a la ràdio el programa. Es diu Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, molt bon dia.
2: Com anem? T'agrada tu la música disco?
3: M'agrada la disco i m'has liat, ja ho saps. M'has liat al final. I bueno, aquí som. Aviam què és el que se cuece per aquí, per Ràdio Mollet.
2: Doncs mira, com que és un programa recopilatori, anem amb una cançó dels anys 70, en aquest cas, el Blame It On The Boogie dels Jackson 5 des de l'any 1978. Plena època disco. Mola, tu, això?
3: No, i tant. Això jo ho he ballat, eh?
2: Això ho has ballat, sí, tu, eh?
3: Sí, i tant.
2: Clar que sí. Vinga, va, comencem el programa.

0: Dame not the boogie. Aquesta on la vas ballar, tu? On la vas ballar? I ara on tu la vas ballar, aquesta cançó?
1: Home, ara no et sabria dir.
0: No et sabria dir, però la vas ballar de l'any 78, eh?
1: La vaig ballar. No, encara no havia nascut, però jo ja la ballava.
0: Ja l'estaves ballant. Sí, sí, vale. Sí, sí. I la que ve ara, que anem fins l'any 2001, amb un mega temazo de la Kylie Minogue, amb el seu disc Fever, del 2001, el Can't Get You Out of My Head. Aquesta on la vas ballar, tu, Baron?
1: Doncs aquesta, mira, vaig tenir la sort de poder veure a la Kylie Minogue quan treballava a Ibiza.
0: Ostres!
1: A l'Ushuaia. I vaig veure tot un concert i em vaig sentir molt privilegiat. La veritat que...
0: O sigui, tu has vist la Kylie Minogue en directe?
1: Correcte, mare, correcte.
0: Ah, no ho sabia. Doncs vinga, va, Kylie Minogue, I Can't Get You Out of My Head, del 2001.

0: Sempre faig la mateixa broma, però la recordaves aquesta cançó? Però clar, si vols veure la que eliminó en directe, vaya tela. Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb una cançó que a mi m'encanta, de Madison Avenue. Et sona aquesta cançó, tu?
1: Un temazo,
0: eh? Sí. Don't Call Me Baby, Madison Avenue, des de l'any 1999. On la vas ballar, aquesta, tu, del Vallès?
1: Aquesta, a l'As de Copes, segur que l'hem ballat, però és que aquesta l'ha ballat amb molts garis.
0: A l'As de Copes...
1: Això sonava.
0: Exacte, certament, a l'As de Copes. També el privat de l'Ametlla. Bueno, em sona també del privat.
1: Com a privat no vaig anar, era l'Insomnia, que jo treballava a la cambrer.
0: Ah, mira, veus.
1: I també, però això es ballava molt, això és molt fresquito.
0: Molt fresquito, ben definit. Sí. Don't Call Me Baby.

0: Don't Call Me Baby, que ens deien els Madison Avenue des de l'any 1999. Però ojo, perquè anem fins l'any 1997 amb un mega temazo que jo com a DJ quan la punxo la penya, pues, reacciona una miqueta. Et sona aquesta cançó, Aaron?
1: No em sona.
0: No et sona, eh?
1: No l'he sentit mai.
0: Aquests acords, no? Gala, des de l'any 1997, amb seu Freed From Desire.

0: Free From Desire, la gala des de l'any 1997, directament des d'Itàlia.
1: Aquest tema és d'aquells que dius, quan el poses, que la gente se hace polvo, eh?
0: La gente se hace polvo. Jo quan la punxo, els hi baixo el volum en el moment que diuen Free From Desire, la gent es torna boja.
1: Temazo, temazo.
0: Mare meva, temazo. Com el temazo és el que ve ara, però cuidado, que és una versió de Que Cosa, on l'original és de l'any 1989. És el Funky Col Medina. Recordes, Aaron, que aquesta cançó tenia un ball?
1: Aquesta, com a ball, no?
0: Sí, que fèiem així, que creuàvem els braços, aixecàvem... Funky Col Medina, i feien així...
1: Ostres, aquesta...
0: No te'n recordes?
1: Recordo, la veritat que no, eh?
0: Funky Col Medina! Cut groovy at the bar, and I'm looking for a selection. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of that wanna get with me. My toes are fresh and I'm looking deaf, yo, what's up with that low scene? The girl is all jockeying at the other end of the bar, having

0: forget it. He said she started talking about plans for our wedding. I said, wait, slow down low, not so fast about this, see ya. That's why I found, don't play around with a funky called Medina. You know what I'm saying?
1: You know what I'm saying, Funky Cole Medina. L'Aaron em diu que aquesta cançó l'havia escoltat abans de copes.
2: Però molt, ara, aquest ball que em dius, no. Jo la ballava al meu rotllo, eh?
1: Demano a l'audiència que ens enviïn vídeos ballant el Funky Cole Medina. Perquè hi havia un ball. Aquesta, anem amb el I Got a Feeling, de l'any 2009. Aquesta cançó me'n recordo que la vaig ballar molt quan vivia a Edimburg. És l'època d'Edimburg. Tu on la vas ballar, aquesta?
2: Aquesta va sonar tot arreu, no? Va sonar tot arreu. I no sé si era la més descarregada o alguna cosa així.
1: Ah, sí?
2: Durant uns anys va ser la cançó més descarregada. No sé, hauria de mirar ara, eh? Actualitzat, perquè no sé com està el tema.
1: Pues no em sonava.
2: Vamos a fer un googleo ara.
1: Merci per la informació. I Got a Feeling.

0: I Got a Feeling, ens deien els bons del Black Eyed Peas des de l'any 2009. Ara l'Aaron em comentava quantes descàrregues en dues cançons.
1: Bueno, segons he estat aquí investigando i diuen que va superar els 5,56 milions de descàrregues legals. Llavors va ser una de les primeres cançons històricament amb més descàrregues. El 2010, per això et dic que la cosa ha pogut també variar, però va ser un èxit que va estar durant més de 14 setmanes a la cima de la llista Billboard.
0: Mare meva, no sé quant milions de descàrregues. Vinga, va, anem a Spanic, el seu Sister Golden Hair. Et sona aquesta?
1: Home, com no.
0: Hey, hey, hey.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Sí?
10: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
9: Ho sento, però ja tinc pla.
10: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
9: Però què dius? És una cosa més important.
10: Doncs explica't.
9: D'acord, és un programa de ràdio.
10: Un programa de ràdio?
9: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
10: I quin és aquest programa?
9: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
10: Doncs sembla divertit.
9: Us esperem.
11: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, però avui amb un convidat, el meu amic Aaron. Com t'ho estàs passant, Aaron?
3: Bueno, la veritat és que tenia raó, s'havia de venir.
2: S'havia de venir, eh?
3: Sí.
2: Molt això de la ràdio.
3: Passant una bona estoneta.
2: Música Remember. I tant Remember com mira que sonarà ara mateix, tio, des de l'any 1993. Quac, quac, quac, quac, quac.
4: Diria d'anar?
2: Anda, que no l'havien ballat. Jo la recordo a 8è. I tu?
3: Mira, jo me'n recordo de ser molt petitó a una discoteca d'aquestes amb els pares, amb el meu San Francisco de suquets i fent el ball. D'aquest ball sí que me'n recordo.
2: Sí, eh? Vaja, home.

0: Saturday Night, ens deia la bona de la Wickfield, des de l'any 1993, mare meva. Aquesta cançó és per fer una classe de fitness.
1: Sí, sí, podria fer una de zumba, tranquil·lament, eh?
0: Jo quan la punxo por ahí, la gent la balla, però al final acaben rebentats. Dius, mare meva, els he fotut aquí com si estiguessin al gimnàs. Però ja va bé, cremar una miqueta.
1: Sí, sí, sí, no és quan menys.
0: Ojo amb el que ve ara, que crec que tu l'has vist en directe, aquest personatge.
1: Sí,
0: Mr.
1: Bueno,
0: Bob Sinclair.
1: Sí, unes quantes vegades.
0: Mr. Bob Sinclair, des de l'any 2009, ens va fer aquest temazo amb la Sugar Hill Gang. És la last song. On l'has ballat, aquesta, tu? Toma, ja.
1: Bàsicament, aquest home ha estat punxat molts anys a Patxà Eivissa, i si l'havies de veure, havies d'anar allà.
0: Sí, eh?
1: Sí, s'ha ballat allà.
0: A més, un DJ que m'agradaria molt veure-ho. La last song de Bob Sinclair. Vinga, va, som-hi! Oh.

0: va ser un highlight com una catedral.
1: Ah, sí,
0: sí, a les 10 de la del matí i se vino abajo l'escenari i va haver-hi només amor i de tot i alegria per tothom.
1: Mare meva.
0: Va ser un dia...

0: Love is in the air, Aaron, viva l'amor.
1: Gallina de piel, gallina de piel.
0: Gallina de piel, clar que sí. Love is in the air, John Paul Jones, des de l'any 1977. Ara baixem una miqueta a les revolucions i anem amb una cançó que a mi m'encanta, que és de la Toni Braxton. Et sona aquesta cançó?
1: I tant.
0: And Break My Heart, des de l'any 1996.

0: En Break My Heart ens deia la bona de la Toni Braxton des de l'any 1996. Crec que és el més maca, no, Aaron?
1: M'he posat sentimental.
0: Oh, fèiem uns coretes, fèiem uns coretes aquí cantant-la. Vinga, va, ara que havíem baixat una miqueta les revolucions, tornem a pujar-les. Anem amb el senyor David Guetta, directament des de França, amb el seu When Love Takes Over. Un temazo, això, també, la cantant, déu-n'hi-do, eh?
1: Esto sonó que no veas. Sonó y sonó y sonó.

0: When Love Takes Over, el bo del David Guetta des de l'any 2009, hem dit? No ens recordar, no me'n recordo, però és igual. Però bueno, a més una cançó que m'agrada molt de David Guetta, tu, què vols que et digui? I suposo que tu també, Aaron, i a l'audiència també els agradarà. Vinga, va, anem amb els Tu i Ibiza. Et sona aquesta?
1: Em sembla que l'he sentit algun cop fa una mica de temps, sí.
0: Sí,
1: me sona vagament.
0: És per un tema, no?
1: Sí.
0: Tu i Ibiza amb el Oh La La La.

0: La, ens deien els bons dels Tu Ibiza. Bueno, les dues noies dels Tu Ibiza. Aquesta on l'havies escoltat, tu, Aaron?
1: Jo aquesta no et sé dir on l'he escoltat, però et dic que feia molt de temps i sí que l'estribillo te'n recordes molt, però no m'ha recordat aquesta base que té, que està molt, molt guapa.
0: Està guapa, eh? Ves que això passa amb aquest programa, que molta gent em diu ai, pues mira, vas posar una cançó que feia molts anys que no la sentia. Perquè, clar, això és el que es ballava al Vallès en passat, no? La música dels 70, 80, 90 i 2000. Com en aquest cas, marxem amb els Global DJ, amb una cançó de l'any 2004. Et sona aquesta? The Sound of San Francisco.
1: A veure,
0: contundència,
1: a
0: contundència.
1: Cuéntame más, Mike.
0: Global DJ del 2004. No et sona aquesta cançó? Epa. In the street in
1: San Francisco.
0: Esa, ahí está.
1: Ay, la he pillado, la he pillado.

0: Going to San Francisco. Doncs molt bé, nois i noies, senyores i senyors, hem arribat al final del programa. Gràcies, Aaron, per venir. Espero que t'hagis passat bé.
1: Sí, sí, la veritat que... No, no. Potser torno un dia i tot, eh?
0: Ah, mira, potser torno un dia i tot l'Aaron, eh? Veuràs tu.
1: Ha quedat gravat.
0: Us penjarem una foto a les xarxes socials, així us podeu veure. Molt bé, marxem amb un megatemazo de l'any 1978 de la senyora Gloria Gaynor, el seu I Will Survive. Espero que tingueu molt bona setmana. Ens escoltem la setmana que ve, Aaron.
1: Fins una altra.
0: Fins la propera. Apa. Strong.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Mia Esteve, del Penedès, ens llegirà un text de Guimerà titulat Carta a Josefa Adalbert.
1: Carta d'Àngel Guimerà a Josefa Adalbert i filles. Barcelona, 26 de setembre de 1914. Totes les notícies que corren són de la guerra i corren més mentides que veritats. Aquí tothom és partidari de França, trobant-se algun per rares que ho és d'Alemanya com en Francisquet Permanyer. Sembla mentida. Joaquim Esbravo demaneu, quan fent alguns versos curts contra l'Alemanya i el seu criminal emperador, que no vindrà un mal vent que se l'emporti a l'infern, em penso dedicar-li una col·lecció de poesietes. I per ara us envio aquesta, que de segur que en via trobarà bona. Mal m'està el dir-ho. El monstre jeu sobre son llit de guerra, clou els punys sobre el pit i mira enllà. Tronen canons fent trontollar la terra. Si no tronen canons, no es dormirà. Dorm amb els ulls oberts i a Déu li crida. Partim-nos al món. Tu i jo som els més forts. Per mi la humanitat que resta en vida. Tu queda't les ànimes dels morts. Papeta, no t'esgarrifis. Nenes, petons.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, admirables amigues i admirables amics, éssers vius, sensibles i intel·ligents que us afegiu aquesta setmana a la nostra singladura sonora estiuent cada dues hores. Salutacions abraçades de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, éssers vius que us agraïm profundament la vostra atenció. En aquesta segona edició estiuenca de 2026 tindrem un programa quasi íntegrament català, però al final amb dues propostes que ens són igualment ben properes. Iniciem el trajecte a la comarca del Maresme amb un duet de folk contemporani, després cap a la ciutat de Valls amb un altre duet, en aquesta ocasió d'allò més clàssic. Després tornem cap al Maresme, concretament a la seva capital, amb una proposta ideal per a ballarengues. A continuació, un jove quartet, de nou amb el folk català posat al dia com a eix central. Seguirem a Catalunya amb una altra proposta, en aquest cas fora de l'àmbit del folk, però amb traces tradicionals. La penúltima proposta d'avui ens portarà a la localitat, a la cantina de Villena, una de les més visitades en aquest programa. Conclourem l'episodi des de la Provença amb el retorn d'una part de la banda rumbera més internacional d'aquelles contrades. Anem, doncs, amb un disc acabat de sortir del forn. De fet, com la majoria dels que posarem avui. Quorum, així ha titulat el seu nou disc, Els Amics de Dioda, un duet procedent del Maresme que ja ens van delectar en el seu dia amb Etimos, un debut discogràfic en el qual es van donar el luxe de joguinejar amb el cançoner tradicional català, presentant-lo, especialment en directe, amb una frescor i infinitat de llicències interpretatives sense soscavar l'esperit tradicional. Amb Quorum, segon àlbum de Dioda, en Joan Torrentó al violí i en Pau Mainé a la guitarra, fan un pas endavant amb tot de composicions pròpies, instrumentals, seguint el seu aire els estils més clàssics del folk, però donant-les un aroma molt personal i inconfusible. Escoltarem sense pausa 5 perles de Quorum, el nou àlbum de Dioda, Ofrena, Dol, Xarranca, Extraperlo i Abril.

marxem a contrades tarragonines amb la següent presentació d'avui en el terreny del folk català, concretament a Valls, capital de l'Alt Camp. Allà fa quasi 3 dècades que el duet Punt de Malura, fundat el 1998 i format per Cristina Buixadera i Jordi Inglada, donen vida i refresquen les tradicions musicals de la nostra terra utilitzant només instruments propis del folclore autòcton. El sac de gemecs, el flabiol, la tarota, la percussió i el guitarró són els estris que Punt de Malura emprèn en el disc homònim editat el passat mes de maig pel segell Duplicat. Ja sabeu que ens agrada molt la innovació i la gosadia, però ni més ni menys que la música de pura arrel, aquella que transmet de manera diàfana els sons populars que han sobreviscut al llarg dels segles. Ara és fàcil, la música s'enregistra i queda per a la prosperitat. Però els sons tradicionals, però, han sobreviscut durant segles només amb la transmissió intergeneracional. 28 anys de bagatge no se solen celebrar, cosa prou absurda, perquè quan un projecte musical de qualitat sobreviu tant de temps, és com per celebrar efemèrides any sí i any també. Us deixem amb 5 delícies de pur folk català del disc homònim dels ballencs Punt de Malura. Contradansa 4, ball cerdans, contrapàs dels nans, ball de bastons antics de l'Arbós i ball pla i correbou.

capital del Maresme, amb una proposta amb la qual tornem al territori dels sons d'aromes folclòrics autòctons presentats en fesomies contemporànies. La Coixinera presenta nou disc i nou espectacle. Quanta ballera! Un sarau que transforma la música d'arrel catalana en una experiència viva, festiva i compartida. Òbviament apta, com diu clarament el títol de l'àlbum, per a aquelles i aquells que gusten de saltar i fer voltes al ritme del folk del segle XXI. Alba Logan amb gralla, viola de roda i coixinera, Ariadna Cabeza amb baix elèctric i veu, Dani Álvarez amb flabiol i tamborí, acordió diatònic i veu, Fèlix Jurado amb tarot, gralla i veu, Jaume Ponsol amb guitarra i veu i Oriol López amb bateria i veu. Aquest és el nucli de la Coixinera, que en el disc Quanta Ballera han comptat amb col·laboracions de gran nivell, la d'Helena Culleré amb la tenora i la de Jordina Blanc com a balladora. Cal destacar de la Coixinera que els seus rampells contemporanis van en la direcció inequívoca del rock. Ho comprovarem tot escoltant quatre peces fabuloses de Quanta Ballera: La Bolangera d'en Pitarro, Quanta Ballera, Polca de les Gitanes de Cardedeu i Jota de les Gitanes d'Arenys de Munt.

En una edició de Més enllà, en la qual el folk català ha de ser el principal protagonista, era del tot impossible que no us mostréssim alguna de les sensacionals edicions discogràfiques recents del segell independent mataroní Microscopi, comandat pels amics Carles Moreno i David Mullor, els que algú en algun moment els haurà de fer un monument com a revitalitzadors de la música, no només del folk, no només de formacions catalanes, també de propostes d'altres contrades i en territoris estilístics com el jazzístic, la cançó d'autora o d'autor i d'altres. Anem amb la segona de les tres edicions de Microscopi que avui tenim entre mans. Folk d'Estreradi, el més nou del quartet Trèvol, formació nascuda en àmbit urbà, a la qual la seva urbanitat no els impedeix defensar-se amb molta traça en l'espai del folk, que, potser de manera errònia, tendim a relacionar només amb el món rural. El quartet Trèvol, entre l'Extraradi de Barcelona i la Catalunya Nord, està format per Leoni Martet amb flabiol i veu, Bernat Garcés amb teclats i veu, Martí Flet amb bateria, percussions i veu i Laia Gluck amb gralla i veu. La més mediàtica i coneguda dels quatre per la seva participació en un programa de ràdio i televisió ben brillant, com és La Renya, la Renaixença. Cal dir, a més, que per aquesta edició discogràfica Trèvol han comptat també amb un munt de músiques i músics col·laboradors de nivell superb. Bé, ens estem enrotllant massa, potser. Així que anem sense més dilació a xalar amb quatre fenomenals peces del folk d'Estreradi, el nou disc de Trèvol, Pas doble dels turistes, Escaulets, cantada en aranès, Lo Pardal i Granaïna de Montaverner.

Anem ara amb la tercera i última edició discogràfica dels nostres bons amics del segell Microscopi, una proposta amb la qual deixarem enrere el territori del folk pur o contemporani per entrar en una dimensió diferent. Pensaments, el nou treball de Trio Tico, és una obra on música, pintura i poesia es troben fins a convertir-se en un únic paisatge emocional. Més que un disc, Pensaments és una experiència immersiva i contemplativa construïda a partir del diàleg entre l'univers sonor mediterrani de Trio Tico, les aquarel·les de Lluís Bruguera i els versos íntims d'Arnau Sargatal. El resultat és una obra delicada i profundament evocadora que convida a escoltar amb calma i deixar-se portar pels petits detalls. El moviment lent de les flors, la fragilitat de l'aquarel·la expandint-se sobre el paper o el brunzit d'una abella travessant el silenci. Trio Tico crea un llenguatge musical subtil i orgànic que combina música mediterrània, world music, jazz i flamenc per construir una sonoritat pròpia, càlida i contemporània. El projecte està format per Carlos Coronado a la guitarra, Guillem Soler al baix i Jordi Morell a la percussió. N'escoltarem quatre estupendes composicions sense aturador: joia, entusiasme, serenor i dualitat.

amb les 5 presentacions que hem fet fins ara, ja ens hem polit tota la música parida en terres catalanes que teníem a la nostra discoteca pendent de mostrar-vos. Ara, però, no anirem massa lluny, perquè visitarem un cop més la localitat a la cantina de Villena, de la mà del seu artista més internacional, el genial i ultraprolífic compositor i guitarrista Luis Jiménez Amorós. El bo de Luis és tan prolífic que, de fet, ja ho devem haver explicat tot sobre ell, així que us traslladarem de manera literal el que diu ell mateix sobre Macamatic volum 2, un àlbum que ens ha enviat directament només 3 mesos després que ens fes arribar el capítol anterior d'aquesta obra centrada en les músiques del cor del continent asiàtic. Macamatic és el capítol centroasiàtic del treball del ja recorregut de Luis Jiménez Amorós al voltant de la revitalització del cançoner popular villenense, un cançoner poc documentat del llevant espanyol. Trous, cants de pandorga, malagueñas, marxes mores, romansos... Continua i amplia la seva aclamada sèrie de Unknown Spanish Levant, enregistrada a Egipte, Brasil, Alemanya i Espanya, portant aquests repertoris ibèrics perifèrics al diàleg amb les tradicions del Makam i el Shash Makam d'Uzbekistan, Kirguizistan, Kazakhstan i Tajikistan. Gravat in situ a músics de gran mestratge, principalment a Bukhara, Tashkent, Dushanbe, Bishkek i Almaty, durant el 2025 i el 2026, Macamatic volum 2 de Luis Jiménez Amorós conté peces formidables com Sobre la marxa, Jaúl Cazajo, Macan i Lee River. 1, 2, 3, 4.

Si hem viatjat fa un moment uns centenars de quilòmetres, no gaires, cap al sud, ara farem el mateix en direcció nord per situar-nos en la ciutat provençal de Montpellier. Història és el nou àlbum de Tonino Baliardo, interpretant en aquesta ocasió peces dels mítics Gypsy Kings, la banda que ell mateix va fundar l'any 1987, fa gairebé 4 dècades. Els Gypsy Kings han estat el fenomen musical rumbero

amb algunes de les peces del seu nou treball discogràfic, Senyorita, Història, Primavera, El Campo, amb un fragment de la lletra en català, No soy rico i Big Bang. Sonaran tot seguit i sense pausa. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Changi가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més tiro. Escolta'm,